0: perquè sigui més fàcil, clar, l'allioli, si el fa la iaia, bueno, la besàvia ja potser, perquè les iaies ara també són molt modernes, no? Però seria l'allioli és all i oli, i punto. Què passa? Que això que estem prenent aquí és una maionesa amb all, val? Perquè té oli, té ou. Llavors jo, de tu, fes-la amb ou, val? Perquè te serà molt més fàcil. Llavors agafes, fiques poc all, no et passis, perquè si no...
1: És que, clar, no s'estarà repetint 200 dies.
0: No, sí, clar, o sigui...
1: Haurà de pagar el lloguer, aquell mes, l'allioli.
0: Et carregues a tots els vampirs, saps, aquí? Perquè un edifici que he vist per aquí d'un banc, que no diré el nom, per si té alguna cosa a veure aquí, per si és accionista aquí de la ràdio. Però, clar, has de ficar poc all, la gent és molt bèstia. Has de ficar potser mitja dent d'all per, jo què sé, per uns 400 mil·lilitres. Per menys de mig litro, fiques oli, uns... Sí, fica uns 300-400 mil·lilitres d'oli, fica més oli de girassol, que és barat, saps? No és tan bo, com l'oli d'oliva, ara tothom em voldrà matar, però no, l'oli d'oliva és molt nostre, ja, sí, fots una oli amb oli d'oliva i flipes, perquè és molt, pica molt, pica molt. Llavors, perquè et surti fàcil i ràpid, oli de girassol, tires un ou i tires mitja dent d'all i una mica de sal, al gust. També pots alegrar una mica de pebre, però bueno, això ja, com tu vulguis. També mola molt si fiques una mica més de rovell, perquè queda un color més xulo, bueno, això ja són variacions. I aquí ja tindries l'allioli, eh? Llavors, ja tens patates allioli. Vols una salsa ràpida que no fa falta ni fer salsa ni res? Ja fas oli, aquest sí que pots agafar un oli verge, bo, així no se m'emprenya ningú ara, veus? Estic... ara...
1: T'has repartit molt bé.
0: Violència, Pau, no m'he repartit. Llavors, això té una mica de curro de fer-t'ho el dia abans, que és deixar en remull en molt poquet oli, però res, un dit d'oli, eh? I fiques pimenton, o sigui, pebre vermell, del dolç, del picant, això també una mica el gust. Fiques també una mica de cayena, saps? Els picants, guindilles, el bitxo, que li diem aquí també, i també pots ficar una mica de pebre. Llavors ho deixes reposar ben bé 24, fins i tot 48 hores, i fas una mena, entre cometes, d'infusionat. Si vols que quedi millor, ho hauries de fer a baixa temperatura, tal, però bueno, això ja és per ampollons.
1: I això, diguéssim, que ho foto a la nevera?
0: I això, no, jo ho deixaria reposar. No, però a sol i serena, que es deia, antigament, saps? La meva àvia ho deia. Sol i serena, deixeu reposar. Doncs això ho deixaríem allà, i va agafant, es va infusionant l'oli, va agafant gustet del pebre vermell, va agafant un gustet, i aquest oli, quan hagin passat 24 o 48 hores, si ho deixes al costat de la cuina encara millor, perquè allà sempre fa una miqueta més de calor, llavors el tires per sobre de l'allioli, i així ja tindries una cosa una mica semblant a les braves del Tomàs. I això seria la recepta de les braves de l'Edu, en plan batallero i aquí parlant amb tu.
1: Prec notíssima i les faré. Ja et diré què tal. Edu, moltes gràcies. Ja et diré com queden les braves.
0: El ple és meu, i a més no ens hem tocat gaire, però bueno, és igual, ja després, ara fora d'antena ens toquem.
1: Vinga, va, abans de posar-nos a cuina, fem un repàs dels ingredients. Òbviament, una patata, i que sigui àgria, com diu l'Edu de Braves Barcelona, oli, i per fer la salsa necessitarem all, oli, maionesa, cayena, pebre i pebre vermell, eh? Va, ho teniu tot? Doncs ens posem a cuinar.
2: Estiu, refresca't com mai.
3: Aquabrava.
2: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
3: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
2: A Aquabrava.
4: I parlant d'emocions...
5: 49.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Nom.
1: Pollastre, raça Prat.
0: Nom científic.
1: Gallus, Gallus domesticus.
0: Indret on viu.
1: El pollastre raça Prat o pota blava es cria al Prat de Llobregat i altres municipis del Baix Llobregat de forma majoritària, si bé en podem trobar exemplars a diversos punts de l'estat i fins i tot de l'estranger.
0: Temporada.
1: La producció de pota blava es fa durant tot l'any. Tanmateix, el seu pic més gran continua sent al voltant de les festes nadalenques, que és quan creix també el seu consum.

0: El pollastre pot alaba, que també dona nom a la gent que viu al Prat de Llobregat, es caracteritza pel color blau pissarra de les seves potes. Aquest és tan sols un dels trets que es van començar a definir a finals del segle XIX, a partir de la selecció que va fer un grup d'avicultors liderats per Salvador Castelló, que va aconseguir un gran reconeixement a nivell europeu. De fet, s'hi van arribar a exposar exemplars de raça Prat a les exposicions universals de Barcelona del 1899 i la de París del 1900. Anys més tard, el 1925, Rosa Álvarez i Josep Colomines serien els responsables de la cria de pollastres al Prat, amb una granja que va funcionar fins la dècada dels 60, quan es van imposar les gallines híbrides, molt més fàcils de criar. Tanmateix, les famílies que tenien pot alaba a casa seva van seguir amb la cria sense mesclar-se amb altres races, i això va fer que el 1975 s'iniciés un procés de recuperació que es va completar 10 anys més tard amb la creació de l'Associació de Criadors de la Raça Prat. Valentina Guisado és la seva presidenta i parla dels trets que han de tenir els millors exemplars que després, al desembre, s'acaben exposant a la Fira Avícola.
1: La cresta ha d'estar de 5 o 6 punta, després la barbellera sin pliegues, la orejilla com una almendra, que sea blanca, que no tenga puntitos rojos, las patas azules, i, bueno, i la cola metal·litzada.
0: De fet, anys més tard, el biòleg de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Amadeu Francesc, va treballar durant 10 anys per tal de millorar la genètica dels galls i la seva comercialització. Des del 1996, el pollastre pota blava està reconegut amb el segell de qualitat de la Unió Europea, l'indicació geogràfica protegida a l'IGP. Al Prat, la Granja Torres és l'única que comercialitza el pollastre de pota blava. Ho fa amb un espai únic, a tocar dels espais naturals del Delta, on tenen tot el procés que, segons les normes de la IGP, han de ser d'un mínim d'entre 77 i 182 dies, però que habitualment s'allarga al voltant de 5 mesos per poder tenir un producte amb la màxima qualitat possible. Escoltem Juan Ponce López, gerent de la Granja Torres.
2: Aquí tenemos desde las reproductoras, ¿vale? Tanto padres como madres, que son los que ponen los huevos fértiles, recogemos esos huevos fértiles, se llevan a incubar fuera y desde el primer día de vida los tenemos aquí en granja, ¿vale? Hacemos todo el proceso, todo el tratamiento, todos los cuidados que se tienen que hacer hasta que ya los animales son grandes, están ya preparados para salir.
0: Fins l'any 2016, el pot alaba era l'únic de tot l'estat amb la IGP, que ara també té el gall del Penedès. De fet, la rivalitat entre les dues espècies és ben present amb les fires avícoles que coincideixen al mes de desembre, quan és més habitual el seu consum, al voltant del Nadal. Tanmateix, en el cas del Prat, s'ha aconseguit desestacionalitzar arran de les diverses iniciatives gastronòmiques que s'han impulsat en els últims anys, i ja és habitual trobar-lo a les cartes dels restaurants cada dia. Un pollastre que, a diferència d'altres, requereix molt de temps a la cuina per tal de treure el màxim profit. Escoltem la xef del Cèntric Gastrobar, Susana Aragón, i el del rústic, Virgi Contero.
3: Clarament no és un producte ràpid, no és un pollastre que tinguis en 30 o 40 minuts. Has de fer-li una cocció lenta i has de fer un brou per anar hidratant aquesta carn, i després tens un producte al plat, és una meravella.
4: Mucho cariño. Mucho respeto a ese producto y buscar los ingredientes apropiados y la tranquilidad necesaria que necesita para la cocción.
0: També ha fet molt la comercialització que fa la Granja Torres, venent productes que van des dels ous de pota blava a carn i, per la gent més mandrosa a l'hora de cuinar, elaborats fets amb pollastre raça Prat.
2: Con todo el esfuerzo que estamos haciendo, con todas las líneas de elaborados, todas las preparaciones que estamos haciendo, que hacemos también despiece del pollo, bueno, estamos empezando a abrir otras vías para facilitar que la gente pueda tener pota blava en la mesa cualquier época del año sin que sea un desembolso grande para la economía, que sabemos que al final estamos todos igual.
0: Però el pot alaba s'enfronta a un gran repte, el relleu generacional. Ara com ara, al Prat hi ha una dotzena de persones que en crien, però pràcticament totes són gent gran.
1: Los que nosotros criamos, ya los padres, ya personas mayores, ya criaban pollos. O sea que entonces han seguido los hijos, pero de 80 años para arriba, mira, el carro tiene 96. La Lola Malet tiene también 80 y yo también 80.
0: Un potalabà que no només es cria al Prat i l'entorn més proper del Baix Llobregat, la pròpia Valentina n'ha enviat a diversos indrets de l'Estat i fins i tot a l'estranger. I és que la seva fama ha creuat fronteres, també a nivell gastronòmic.
3: Jo des de la primera vegada que el vaig cuinar vaig pensar, és que això no s'ha de perdre, això ha de ser el nostre gran recurs a l'hostaleria i al patrimoni agrícola i s'ha de defensar i la gent, la veritat és que ho agraeix molt.
4: Vender i exportar a todo el mundo que viene a este pueblo. Y si puede ser fuera, pues también es importante que esté fuera, porque yo conozco de restaurantes de Francia que tienen sus cartas potablava.
0: Un producte gastronòmic que també és signe identitari del Prat de Llobregat, i és que el blau pissarra de les seves potes també dona nom a la ciutadania del municipi, Pota Blava.

0: ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
1: Sona bé.
2: Si no anem al supermercat amb l'AB, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.
3: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
4: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
3: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
4: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
3: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut i cames, com esteu, amics oients? Una setmana més des de la vostra ràdio local us convidem a aquesta petita aventura en la que intentem descobrir racons per fer-hi senderisme, excursionisme i viatges. Tres continguts, això és el Sendes, un programa que fem caminant però que passa volant. I és que tenim tan sols 25 minuts per endavant i tres continguts a desplegar. Són aquests. Tot el que sé ho he après a Horta, va dir en certa ocasió el genial Pablo Ruiz Picasso en la seva estada a Horta de Sant Joan. Els hortolans recorden amb emoció i orgull aquella bona promoció envers la seva vila, una població de la Terra Alta tan plena de personalitat. Llum especial, paratges de gran bellesa i herència del gòtic i del renaixentisme als seus carrers i casals. Avui els descobrirem amb la Glòria Montpel Ferràs, guia de Montesport. El d'avui certament és un programa molt abrenc, perquè ja sabeu que a la secció de senderisme us estem explicant amb pèls i senyals la ruta Estels del Sud, que transcorre al voltant del massís dels Ports. Avui el Xavi Tió ens narra la tercera etapa de 5, des del refugi Caro i fins al refugi de la Font Ferrera, seguint els senyals del GR7. I d'un cicle a un altre, aquest cop referit a un gran viatge a Oceania, l'estada a la remota illa de Raroia, a la Polinèsia Francesa, que ens està narrant amb tot tipus de detalls el fotògraf i escriptor Jordi Canal Soler. Quarta entrega, aprofundim en els paisatges d'aquesta illa atol i en un dels seus secrets més ben guardats, el cultiu de les perles. Tot això des d'ara i en els propers minuts. Ens voleu acompanyar? Veniu? Doncs va, que marxem. Dues muntanyes criden l'atenció entre l'extensa plana que se situa al nord del massís dels Ports. Una, de forma piramidal i punxeguda, és Santa Bàrbara. No massa lluny seu, ni a l'altra. Bé, potser seria més exacte dir-ne un turó, on s'hi apinyen les cases del nucli vell d'Horta de Sant Joan, una de les viles amb més personalitat dins les terres ebrenques. No ens cansarem de dir-ho cada cop que anem a la Terra Alta. Aquesta comarca està banyada per una llum molt especial. Capvespres ataronjats, sol agonitzant que cau per Ponent, que fa brillar Horta i els seus rodals. Moments màgics i efímers. Potser la mateixa sensació que va encisar un joveníssim Pablo Ruiz Picasso quan hi va ser per primer cop ara fa 125 anys i que el va fer tornar una dècada després. L'antiga Horta d'Ebre, vila que és un bé cultural d'interès nacional, esquitxada pel gòtic i pel renaixentisme en edificis del seu nucli antic. Allà, l'empresa Montesport ens proposa una visita guiada que ens transportarà per una estona al seu passat i que ens farà descobrir el seu patrimoni natural, cultural, gastronòmic i social. La seva guia cultural i coordinadora d'activitats, Glòria Montpel Ferràs, és qui ens conduirà. El punt de sortida és la cèntrica plaça de Catalunya, des de la que ens desplaçarem cap al primer punt. Entrada al nucli antic, ens situem al Portalet. Primer moment per gaudir de les vistes.
1: És un dels balcons més bonics i emblemàtics del municipi. Podem veure part del patrimoni natural que ens envolta, que no és poc. Parlem del Parc Natural dels Ports, on Horta hi té unes 5.000 i pico hectàrees, veiem les Serrades Sagres, veiem també la muntanya Santa Bàrbara, la gran, majestuosa, bonica i icònica muntanya Santa Bàrbara, on als seus peus hi descansa el convent de la Mare de Dos Àngels, però conegut popularment com de Sant Salvador.
0: I tot té un perquè. El convent és dedicat a Sant Salvador per la petja que hi va deixar durant la seva estada el frare franciscà Salvador Pladevall, que va convertir Horta en un gran nucli de peregrinació al segle XVI. La seva petja perdura a dia d'avui i a Horta, cada 18 de març, s'hi celebra una romeria en el seu honor i al seu voltant.
1: El convent és el resum històric, religiós, perfecte del municipi, perquè va començar sent una ermita templera. De fet, és l'edifici religiós templer més ben conservat de tota Catalunya. El van ampliar els hospitalers i finalment s'hi van establir els franciscans. És un complex molt digne de visitar. I a l'època franciscana, a meitat del segle XVI, va vindre el frare franciscà Salvador Pladevall, on s'hi va fer molt reconegut aquí a Horta. Fins i tot arribaven 2.000 peregrins al dia a visitar-lo, perquè va esdevenir frare miracle. tota la gent que podia venir a veure si el podia conèixer i si el podien ajudar.
0: El portalet és l'entrada a l'antiga Vila Closa i amb quatre passes ens plantem a la plaça de Sant Salvador. La Glòria ens parla amb orgull. No és una plaça qualsevol.
1: Catalogada com una de les 12 places més singulars i boniques de Catalunya. És una plaça porxada, medieval, on els seus edificis són realment bonics i on s'hi troben també dos dels edificis públics, que són la representació del municipi, l'Ajuntament i l'Església. L'Ajuntament, construït al segle XVI, és típicament renaixentista, amb els arcs de mig punt. La veritat que és molt bonic de veure.
0: Un ajuntament en el que destaca, a més dels arcs de mig punt, la pintura mural de la primera planta i les finestres petites de la superior. Al costat, l'altre element destacat de la plaça, l'església de Sant Joan Baptista, que es va començar a construir al segle XIV i que no es va finalitzar fins ben entrat al segle XVI.
1: És una de les esglésies gòtiques més reeixides de la Catalunya meridional. Realment les seues mides són considerables per ser un poble petit com Horta. Estem parlant que fa 31 metres de llarg per 14 de d'alt, per 11 d'ample. Estem parlant d'unes mides considerables. Nosaltres la visitem, en parlem una miqueta de la seva història, dels seus anys de construcció.
0: I abans de marxar de la plaça i seguir la visita, també es va a una antiga presó que se situa al soterrani de l'Ajuntament i que va ser llotja per guardar els productes del mercat. Temporalment acull exposicions d'artistes locals. Gòtic, renaixentista i entombada al segle XIX.

0: però va conèixer el fuster, el forner, va conèixer la gent, el contacte humà, que potser una ciutat passa més desapercebuda. I allí van estar, o sigui, va estar a Horta durant 9 mesos.
1: I 10 anys més tard, el 1909, va tornar a Horta durant l'estiu. Ara ja com a prestigiós pintor reconegut a França. Ho fa acompanyat de la seva parella, Fernanda Olivier, qui va causar un gran impacte al poble. Serà la segona i darrera visita. Aquí ja no és un jove que experimenta i que se sent lliure amb la natura, sinó que ve a retre homenatge al poble on es va curar i on va trobar la llibertat. Immers en el cubisme, pinta Horta de Sant Joan amb formes geomètriques més pròpies del moment present que no pas de el que hi veia en aquell moment, i fusiona la muntanya de Santa Bàrbara amb la Fernanda. Com explica la Glòria Montpel, va ser un visionari. A Picasso el va marcar molt el pas per Horta de Sant Joan, fins al punt que va pronunciar la cèlebre frase «Tot el que sé ho he après a Horta». I Horta no se n'ha mantingut al marge. L'edifici renaixentista de l'antic hospital és avui al centre Picasso d'Horta.
0: És un edifici de planta quadrada, de 3 plantes, on a planta baixa hi han relatades pues, les anècdotes, vivències que Picasso va experimentar aquí a Horta, també alguns dels seus objectes, i llavors a la primera planta tenim part de les seues obres i esbossos que va fer aquí a Horta durant la seva primera estada. Va ser cronista d'aquella època perquè va crear molt aquí a Horta. Bueno, ell va ser sempre un pintor, un artista molt prolífic. I a la segona planta tenim la segona estada. I així, totalment diferent, un art cubista on podem veure també la evolució des dels seus primers quadres, que són com la bassa, que és on es troba la plaça Catalunya, perquè allà es troba una bassa i Picasso la va pintar, que es troba el MoMA, i als finals entre la dama i la muntanya, que fusiona el que és la muntanya Santa Bàrbara, o sigui, el paisatge, amb la seva amant, que és la Fernanda.
1: La Glòria és una de les fundadores de Monesport, una petita empresa familiar nascuda l'any 2007 per oferir experiències a Horta de Sant Joan i al seu entorn. A més d'aquesta visita guiada, que conté tots els punts que ens ha explicat, hi ha altres opcions per satisfer tots els gustos.
0: Organitzem visites culturals, però també oferim activitats a la natura, com és la Via Verda, que és un recorregut en bicicleta per una antiga via de tren on tots podeu recórrer part de les Terres de l'Ebre, Matarranya, Baix Aragó, una activitat superxula per fer en la família, també una activitat més canyera, barranquisme als ports, un descens aquàtic molt divertit és el Canaletes, on també es pot gaudir d'una forma impressionant el que és el parc natural dels ports, un racó de Catalunya que està molt per descobrir, però que et sorprendrà, i també doncs, dins del parc natural fem activitats de senderisme, orientació, i també tenim un parc aventura on hi ha tirolines, ponts, rocòdrom, i tenim alguna que altra novetat per enguany.
1: Consulteu-ho tot plegat al web www.montsport.es i no deixeu passar l'oportunitat de fer una immersió terraltina, de descobrir un paisatge que va fascinar Picasso, però que també ho va fer a dones i homes de segles enrere, i que ho continua fent a tothom qui s'apropa a Horta de Sant Joan en els nostres dies.

0: ψήνας.
1: Hi ha una dita en castellà que diu allò de no hay dos sin tres. Doncs nosaltres fem honor a això, perquè després de la segona etapa de les Tels al Sud arriba la tercera etapa. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: Som ordenats. Després del número 2, de la segona etapa, ve la número 3, de 5 en total que té aquesta ruta.
2: Ah, això mateix. Continuem amb la travessa Estels al Sud. I a la tercera etapa que us proposem avui anirem des del nou refugi Caro fins al refugi de Font Ferrera, seguint també sempre els senyals del GR7, pujarem al Coll dels Pallers, traspassarem la capçalera de diversos barrancs per sota les crestes de Marturi i, passant per la Cova del Vidre, les Casetes Velles i el refugi del Mas del Frare, farem una bona tirada per dalt d'uns lloms calcaris per anar a baixar a les Pinedes de l'Obaga del Negrell, un cim optatiu a la vora del refugi.
1: Déu-n'hi-do, hem fet un apunt dels noms més característics, De vegades això, els topònims tenen uns topònims espectaculars,
2: Cal conservar-los.
1: I tant que sí. Doncs, molt bé.

0: Anem a desgranar tots els diferents punts a descriure aquesta ruta i per on comença?
1: Doncs hem de començar l'etapa seguint cap a sud la carretera del Port. És l'antic camí de Fredes a Roquetes, per una zona de xalets a l'Obaga del Caro, entre pins força grossos. Al cap d'uns 20 minuts deixem l'asfalt just al coll de la Carrasqueta i ens enfilem fort per sender fins al coll dels Pallers, on canviem de vessant. Aquí ens espera una bona baixada amb vistes cap al mar i anirem a traspassar tota una zona de capçaleres de barrancs amb begulles espectaculars, cingleretes, una zona rocallosa per sota de les crestes de Marturi, una zona feréstega, preciosa, on anem fent contínuament puja i baixes continuades fins a posar-nos al costat d'unes parets, que és el senyal que estem arribant a la Cova del Vidre. És una gran caverna espectacular, amb una boca enorme de 30 metres d'ample per 15 d'alt, que dona pas a una galeria de 45 metres de recorregut. I un cop visitada, arribem de seguida en uns plans de pastura on enllacem amb la pista de Casetes Velles. Aquí agafem aquesta ampla pista amunt, ens espera un tram no massa agradable, o no tan agradable, si més no, com el que havíem fet fins llavors, tot i que l'entorn salva bastant aquest tram més monòtom. Al cap de poquet trobem la Font de la Llagosta, molt ben posada, amb una bassa al costat on podrem observar granotes i tot d'insectes, des de libèl·lules fins a sabaters. I un bon tros més endavant arribem al Coll de la Sucà i a les Casetes Velles. Són tres antics masos al costat de la pista. De seguida que comencem a baixar, deixem la pista principal per una de secundària que ens mena en un tres i no res al refugi del Mas del Frare. És un petit edifici tancat, i després a continuar baixant per un torrent ample i planer, amb tot de marges d'antics conreus abandonats, i a passar per petites edificacions enrunades com el Mas del Socarrat, el Mas de Bolero o les Casetes de Cap Gros, de quan aquests bancals estaven conreuats. D'aquí anem a pujar cap a una tirada planera per uns lloms aeris i oberts amb bones vistes per un terreny calcari que ens duen després cap a la Font del Faig, on trobem la pista de les Vallcaneres, planera que va a traspassar el Pla de les Llebres per una pineda magnífica, i després la deixem quan comença a baixar per agafar un altre sender que per una obaga frescal a sota el Negrell, és un cimet optatiu que podem pujar en un no res, en 20 minutets, i després del trencall per pujar al Negrell ja baixem cap a l'ombria del Baciot amb la Font homònima, i ja arribem en una altra pista que en mitja horeta més ens du a acabar l'etapa al refugi de Font Ferrera, on el Moisès ens atendrà estupendament i on, més a més, podrem contemplar com un petit extra, si no som massa colla i no fem gaire soroll, una guineu que sovint s'acosta al refugi a menjar, que el guarda ja la té acostumada, i que la podrem fotografiar a tort i a dret al porxo d'aquest refugi de la FEC.
0: Anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 18,1 quilòmetres.
0: Desnivell.
1: 725 metres desnivell positiu.
0: Temps.
1: I 705 de desnivell negatiu.
0: Això
1: els
0: mateix.
1: Dos acumulats.
0: Temps.
1: 7-8 horetes, el ximutxano, tot el dia, quan posem-hi.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
1: 3 sobre 5, més que rep el tram passat al Coll de Pallers, aquella zona que anàvem traspassant les capçaleres de barrancs fent petita continuació pujades i baixades.
0: Cartografia.
1: Tenim un mapa que és Estels del Sud, és la travessia del massís dels Ports, escala 1.25.000 de l'editorial Piolet.
0: I webs de referència.
1: I tenim dos webs que ens serviran de referència, que és estelsdelsud.com i també refugicaro.com.
0: Queda clar, molta informació per aquesta ruta fantàstica, tercera etapa de l'Estels del Sud. En el proper programa, la setmana vinent, anirem per la quarta. Gràcies, Xavi.
1: A reveure.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui seguirem parlant de Raroia, d'aquesta illa perduda enmig de l'arxipèlag de les Tuamotu i amb tanta història per explicar.
0: Una illa ben peculiar que, com hem dit, és un atol, és a dir, té una forma molt semblant a un anell o, com sentirem de la veu del Jordi, a un collaret de perles. I és que de perles en parlarem perquè el seu cultiu és una de les principals fonts d'ingressos d'una part dels poc més de 300 habitants que hi viuen. Sabeu com es cultiven? De seguida ens ho explica el nostre viatger. Quart i penúltim capítol del seu relat sobre Raroia, els quaderns del viatger.
3: Les perles negres de Tahití i de la Polinèsia Francesa, en general, doncs, com deia, són molt importants a nivell mundial per el que seria, doncs, l'espectacularitat del seu color, no? Estem acostumats més a les perles grises i, en canvi, aquestes són realment molt boniques, i aquí hi ha 3 o 4 granges perleres. També és cert que algunes d'elles, doncs, estan tancades. Justament m'explicaven perquè, a causa del Covid, moltes d'elles el que utilitzaven era, abans, anteriorment, mà d'obra xinesa, que eren els especialistes per implantar els nuclis amb els quals, doncs, anirien recobrint les perles per poder tenir la perla final, no? Aquests nuclis els insertaven xinesos perquè són els especialistes en el món, i arrel del Covid i del tancament de la frontera a Xina, aquests especialistes no podien anar a les granges i, per tant, doncs, ja no tenia sentit d'obrir-les, no? I durant els 3 últims anys algunes d'elles han estat tancades. D'altres encara funcionen i, mica en mica, doncs, van sobrevivint. Inicialment sí que havien estat més granges perleres de caire familiar, en què treballaven la família i 3 o 4 persones més contractades, però ara actualment, doncs, algunes d'elles ja són fins i tot amb capital xinès, amb molta més gent treballant-hi, i la mà d'obra polinèsica que viu a Garumaua i va allà a treballar durant la setmana, doncs, s'encarrega de les feines, diguem, una mica més pesades o més brutes, d'acusar, d'acres a les xarxes, portar les xarxes al mar, retirar-los, treure, etc. No? Mentre que els xinesos, doncs, fan les feines més delicades. Les granges de perles, de fet, són molt similars al que puguem haver vist al Mediterrani o a l'Atlàntic en quant a granges per musclos o per ostres, amb una mica de distinció, i és que els animals pròpiament no només els has de posar com a mol·luscos petits que després, situats al mar amb un substracte, que normalment, doncs, és una espècie de xarxa, uns tubs, allò que hem vist, doncs, amb les boies, aquí no només els poses allà, sinó que abans els has d'haver introduït aquest nucli sobre el qual les aniran creant aquesta capa de nacre, que és el que al final donarà el color negre, no?, de la perla, i que després també, sobretot, faci que hi hagi d'haver més vigilància. És molt fàcil de posar-te en alguna a la butxaca, i aquestes perles, doncs, són molt cares. Cada ostra, o cada, allà els diuen nacres, no, perquè és una espècie una mica diferent, cada nacre hauria de fer una perla. El que passa és que moltes d'elles, doncs, no surten bé, fins i tot encara que siguin els xinesos els que inserten el nucli, de vegades, doncs, allò no ha quedat ben cicatritzat perquè han de fer una incisió, introduir-lo, després, doncs, és una cosa bastant difícil perquè al final és una molèstia que estàs introduint a l'animal, no? I llavors aquesta molèstia ell te la pot expulsar, o fins i tot que l'afectis tant que acabis matant l'animal. Llavors, no totes les ostres que tenen implants acaben sobrevivint, i això és el que fa que també sigui una perla tan cara, perquè és difícil d'obtenir. Del paisatge jo et destacaria potser els dos extrems que hi ha, no? Perquè és molt diferent les dues bandes de la costa que hi ha. Hem de pensar que si és un cercle en què hi ha la llacuna a l'interior i el mar a l'exterior, el que seria el perímetre que toca el mar és totalment diferent al perímetre que toca a la llacuna. A la llacuna, per exemple, doncs, és on les aigües són molt més tranquil·les, on hi ha les platges, on hi ha els cocoters més a prop del mar, no? En canvi, a l'altra banda, la banda tocant a l'oceà, el que és un mar molt més salvatge. De fet, allà la plataforma de corall acaba en sec, i allà és on es pateguen les ones, no? Les dimensions d'aquest atoló ho associa un donut, però a nivell conceptual, no? Realment l'illa com a tal pot arribar a fer 60 quilòmetres de llargada i 7 d'amplada, però el que és la franja de terra, aquest perímetre que hi ha de tota l'illa, que té més o menys una forma ovalada o allargada, la franja de terra simplement pot arribar a 500 metres en algun cas. Llavors, entre mar i mar hi ha només 500 metres, el que passa que sí que després doncs és més llarg, però vist des de l'aire o des de l'espai fins i tot, es veuen simplement com unes anelles molt petites, o sigui, tindria més forma per dir alguna cosa d'anella de ceba que no pas de donut. La llacuna és d'aigua salada. El que passa és que és més o menys continu, però sí que hi ha molts canals d'aigua entremig. Llavors, per això hi ha aquesta nomenclatura de Motu. El Motu com a tal és una illeta d'aquestes que conforma que totes elles, com si estiguéssim parlant d'una espècie de collaret de perles, i cada perla fos un Motu. Entremig de perla i perla pot ser que hi hagi un pas amb una profunditat de 20 centímetres d'aigua o de 10, i per tant sigui navegable o no, o quan baixa la marea, doncs pas pot passar i quan puja no. Llavors sí que hi ha uns motus diferents que es poden connectar entre ells, però que no sempre està connectat. Vaig estar parlant amb la gent de l'Ajuntament i clar, no sabien realment on ubicar-me, perquè no hi ha gaires llocs per poder-hi estar. Però una de les propostes que em van fer va ser justament d'estar amb aquesta família de pescadors, i ells realment doncs, tampoc no tenien un lloc per mi. Però va estar molt bé perquè van acondicionar la cabana on tenen tot l'aparellatge de la pesca, m'hi van posar un llit amb un matalàs, i allà estava en un lloc que realment per mi doncs, em semblava una estança paradisíaca, perquè era jo aïllat en un extrem del moto, rodejat de mar gairebé, i que simplement obria la porta de l'habitació i em trobava amb el paisatge de la llacuna, que és un mar perfectament pla perquè és protegit per totes bandes, però a més amb aquests colors intensos, el turquesa, blau marí, blanc reflexat pel sol, o sigui, uns colors increïbles que els tenia allà simplement doncs, obrint la porta i sortint a fora.

Punt i final, aquí s'acaba el nostre camí per avui, però ja sabeu que la setmana vinent hi tornarem. Un sendes que hem fet possible l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per ser-hi un dia més. Ens emplacem a retrobar-nos molt aviat. Salut i que tingueu una

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
2: Bona nit. Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
3: Les formes. Diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.

0: Avancem junts.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, sóc Maria Santa Pau. Us vaig escoltar i me va agradar tant. Vaig posar la ràdio quan cantava una dona, però quina llàstima que no tenia la lletra, que no tenia el que deies. I després aquelles cançons que cantava en l'acordió, allò era una meravella. I és clar, per aquella estona que havia començat, el que passa, no pot estar sempre al costat de la ràdio. A la cuina en tenim un, en tenim un altre en un altre lloc i un altre en un altre lloc. I aquelles per escoltar ràdio com cuino, però els felicito per aquestes cançons que ara no es canten en un altre lloc, això. A vegades pel programa trenquem el cuc de ràdio, bueno, posa alguna d'aquestes acordions i són tan típiques, no sé, que no són mai premiades perquè la gent no, pobres, de tan bé que ho fan que per premiar, bueno, no sé, no m'explico pas bé, però bueno, és igual. Adéu-siau.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
6: És maco, això, eh?
7: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
8: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
3: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
9: Programació.
10: Divendres 7 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
10: Dissabte 8 d'agost.
3: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bludo.
10: Diumenge 9 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici, solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
11: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
12: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
13: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
14: Oh, és meva.
15: No, és meva.
14: Meva.
15: No, és meva.
16: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
17: La calaixera més musical.
18: Uau, deixa!

0: teatres.
1: Impulsem els nostres escenaris.
0: Saltem amb el circ.
1: Impulsem les nostres carpes.
0: Saltem amb la poesia.
1: Impulsem les nostres lletres. Okay, I believe
0: you, Impulsem la cultura.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subic.

0: d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida. La Martina és una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més. Un altre final és que el Quimet i la Martina tenen fills. Un altre final és: el Quimet i la Martina tenen un fill mig girafa, mig ratolí. Un altre final és: el Quimet aconsegueix casar-se amb la Martina perquè li regala un osset de peluix. L'últim final és: la Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. Moltes gràcies. Esperem que us llegiu el llibre. Adeu!
1: I parlant d'emocions,
2: 64.
3: Si escolteu,

varía. Pasan los temps que vivan discutint l'ordre del dia, tallant cabells o afeitant, per si el somni ja perden 30 cèntims o 5 sols, ells els perden.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, aix sí de clar.
1: La nit.
2: Des de Radio Vila Sacra al món, avui Agullana.
3: Agullana la Blanca. Agullana la Forta, dels llaurats i les vinyes, dels olivets i l'horta, de les pairals vençudes, de fonts i de suredes, amb camps i prats, que estenen velluts i mouen sedes. De l'antiga necròpolis halstàtica, colgada sota la terra dura que respecta l'arada. Dels menhirs i dels dòlmens, del temple que accentua el romànic que exalta la pedra casta i nua. Dels xiprers que s'afinen, del camí que acompanya des de la plana extensa a l'espriva muntanya. Agullana sotmesa, agullana captiva de la llum que l'envolta, de l'amor que l'aliva, qui l'ha vist no oblida que es manté oberta i franca. Nom de

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

tarda. Són les 15:05. Notícies de cultura i espectacles. Per quarta setmana consecutiva, Ramon Manent amb el tema La Farandola es manté en primer lloc de les llistes d'èxits internacionals. Es consolida, doncs, com el tema...

0: La prevenció del suïcidi té un número d'atenció telefònica i és el 024. El servei estarà actiu a tot Espanya de manera gratuïta, confidencial, les 24 hores i els 365 dies de l'any. A l'altre costat del telèfon, gestionat per la Creu Roja, hi hauran psicòlegs i tècnics d'emergències especialitzats en la salut mental. Gala Vila.
1: El 024, a més d'ajudar les persones amb pensaments suïcides, també va dirigit als supervivents, persones que han perdut un familiar o amic per aquesta causa. És una línia especialitzada en preveure casos de suïcidis, així que està oberta a tothom que pensi que algú del seu entorn es pot suïcidar i així orientar-los.

0: Hola, Elvira.
1: Hola.
0: Quants anys tens tu ara?
1: 39.
0: 39 anys. I em sembla que ens hem de situar 37 anys enrere, no? Quan tu en tenies dos, per entendre una mica què et va passar. Què va passar quan tu en tenies dos?
1: Em van abandonar juntament amb els meus germans. Un senyor ens va deixar anar a l'estació de França, ens va portar en cotxe i ens va deixar anar a l'estació de França d'aquí de Barcelona, dient-nos que anava a buscar Carmels i que ara tornava, i no va tornar mai més.
0: Tu tenies dos anys i els teus germans quants anys tenien?
1: 4 i 6 anys.
0: Us porten a l'estació de França, però d'on veniu? Com hi arribeu allà?
1: Arribem amb un cotxe blanc i conduït per aquest senyor, aquest senyor ens deixa allà i el meu germà gran doncs deia que veníem de París. Tots tres parlàvem francès i el meu germà gran parlava una miqueta de castellà.
0: No sé si tu recordes alguna cosa, tenies dos anys, entenc que vius una mica del record dels teus germans grans, sobretot del que en tenia 6.
1: Sí. Moltes vegades sí que tinc records, però més aviat penso que són records provocats de parlar amb ells, de recordar, i no records meus reals, perquè realment jo era molt petita.
0: Us passa això, et passa això quan tu tenies dos anys, després explicarem una mica doncs, com evoluciona la teva vida, però ara, què ha passat? Què estàs fent? Què vols trobar?
1: Se'm desperta la curiositat que no se m'havia despertat mai de voler saber què va passar, no? Què va passar, qui eren, per què, preguntes.
0: Qui eren els teus pares, entenc?
1: Sí.
0: Perquè aquest tal Denis, aquest senyor que us va deixar a l'estació de França, no era en cap cas el vostre pare ni tampoc un familiar.
1: No, el meu germà deia que era un amic del meu pare. Aquest senyor, el Denis, doncs, ens porta a l'estació de França, ens deixa allà i doncs, nosaltres està jugant a l'estació de França. I estàvem, doncs, jugàvem, vam pujar pels vagons de tren, jugàvem per allà fins que va vindre un revisor i ens va preguntar: escolta'm, què feu aquí, on estan els vostres pares? I llavors en aquell moment sí que el meu germà m'explicava tot, vas posar a plorar, i llavors allà doncs, va ser quan va començar tot el recorregut fins a arribar a on vam arribar.
0: Explica'm aquest recorregut, què va passar a partir d'aquí, no? Que diuen, ostres, aquests nens, què hi fan aquí a l'estació de França, estan perduts, s'ha d'activar alguna cosa, no?
1: Sí, doncs va vindre la policia, van començar a preguntar-nos on tenen els nostres pares, el meu germà doncs va explicar això, que aquest tal Denis ens havia deixat a l'estació, ells ens van portar a la comissaria esperant que algú reclamés la pèrdua d'aquests tres nens, i al veure que ningú venia a reclamar, doncs al final vam acabar en un centre d'acollida.
0: Aneu a un centre d'acollida i a partir d'aquí a una família d'adopció, és així?
1: Sí, vam tindre la gran sort i la gran sort que suposo que moltes vegades gent no té, doncs que una família ens va voler adoptar tots tres.
0: Què diuen els informes de la policia, de quan us van trobar, i fins i tot també els informes del centre d'acollida on vau estar abans d'estar amb la família que us adopta?
1: Doncs no molt més del que t'he explicat, i que, diu que la policia, quan ens va trobar, va contactar amb la policia francesa, amb la Interpol, que van fer un comunicat a totes les comissaries per veure si algú ens reclamava, si apareixien alguns adults reclamant tres nens perduts, i poca cosa més. Però és una cosa que em sobta bastant, no? El fet de, ostres, es perden tres criatures i l'única gestió que fas és esperar a veure si algú els reclama. No comproves si hi ha DNI, si hi ha passaports. Jo em plantejo moltes vegades, no? El 1984 hi havia una frontera per travessar. No teníem passaports nosaltres? No existíem? La primera vegada que contacto per demanar el meu expedient, em diuen, has de demanar una partida literal de naixement, que allà sortiran el nom dels teus pares. I jo li explicava a la senyora, no, és que en la meva partida de naixement posa que els meus pares són els meus pares adoptius, perquè és que no hi havia res. No, i em deien, no, això no és possible. I jo li deia, que de debò, que tinc la partida de naixement aquí, que és que vull dir, posa que sóc hija de... mi padre y mi madre, adoptivos, no, no... I clar, dius, ostres, em sobta, no?, el fet de... tan poc es fa quan algú es perd?
0: No es fa res més, no es pengen cartells, no, no hi ha una altra cerca més activa?
1: Bueno, la meva mare, quan començo a voler saber, la meva mare doncs, em dona tots els expedients i tot el que tenia i ens dona un paper on hi ha una fotografia nostra, de nosaltres tres, i escrita en boli, doncs, si conoces a estos niños, se han perdido, i l'etiqueteta del centre d'acollida o de la DGAI, ja no recordo ben bé què era, grapadet, i això és el que van penjar, els meus pares eren mestres, i és el que es troben penjat a l'escola, i arrel d'allà doncs, els meus pares adoptius volien adoptar tres criatures i diuen, ostres, i això, aquest paper és el que es va penjar per les escoles per veure si algú ens doncs veia el cartell i deia ui, mira, mis hijos se han perdido, vaig a buscar-los.
0: O sigui, aquest cartell no va servir per trobar els pares biològics, però va servir per trobar els pares adoptius.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, és un cartell doncs, que la meva mare guardava amb molt de carinyo. No, perquè sempre deia, mira, és el cartell que, vull dir, no? El van veure, el meu pare em va trucar, escolta, mira, m'acabo de trobar aquest cartell, vine, que anem a veure aquests tres nens. Uh-huh. I així va ser com va anar la història.
0: Van venir, no sé quin és el procediment, perquè clar, al ser uns nens doncs, que estaven buscant els pares biològics, suposo que primer hi ha un procés d'acollida.
1: Un acolliment, no? I al cap dels anys, quan no hi ha cap reclamació, doncs es pot tramitar l'adopció plena.
0: Llavors, a partir d'aquí entenc que comença una nova vida per vosaltres, per tots tres germans, formeu una nova família amb els vostres pares adoptius i no se'n torna a parlar d'aquest abandonament?
1: Sí, no, a casa nostra no, sí que se n'ha parlat. La meva mare sempre era un tema obert, perquè vull dir, no, suposo que és diferent quan ets un bebè, no, que potser arriba un moment que t'has de plantejar com parlar-ho o com introduir el tema, com explicar-li al teu fill. No, per nosaltres era una cosa normal. Recordo la meva mare que sempre ens explicava, no? Vosaltres teníeu dos papes i teniu dos papes i dos mames, no? Perquè els vostres pares doncs, no us van poder cuidar i vam arribar nosaltres. Però vull dir, clar, la meva mare sempre ens deia que vosaltres parlàveu d'ells, els coneixíeu, vull dir, ens fèieu preguntes.
0: Els noms? Com es diuen els teus pares? El nom de pila tampoc el sabem?
1: No, el meu germà sempre va ser la gran incògnita, no? Com un nen de 6 anys, no? No sabia com es deien els seus pares, no? Eren el papa i la mama. Però sí que sabia els nostres noms, però no sabia el nom de pila dels nostres pares.
0: Com es diuen els tres germans? Tu ja sabem que et dius Elvira, com es diuen els teus dos germans?
1: Ramon i Ricard.
0: I tenim només la pista del Denis.
1: Sí, del Denis i aquest cotxe blanc.
0: Físicament, els teus pares, tu en tens algun record?
1: No, jo recordo molt que la meva mare sempre m'explicava que jo quan vaig arribar sempre li parlava de la meva mare i de com era la meva mare, i sempre li explicava que la meva mare era rossa, tenia els cabells llargs, amb el serrell, amb els llavis pintats de vermell, i jo tinc una imatge, però crec que aquesta imatge realment me l'he creada a base de parlar d'això, no realment perquè jo pugui tindre un record.
0: Coincideix, però, amb el que recorden els teus germans, que era rossa, això és una cosa que ho hagueu parlat, entenc?
1: Sí, sí. I jo, per exemple, sí que no tinc record del meu pare, però el meu germà sí que el té molt, molt fotografiat, el record del meu pare, que no pas de la meva mare.
0: Com era el teu pare? Com te'l descriu, el teu germà?
1: Cabells blancs, així amb granyetes al darrere, amb el cabell, em deia cabell com espatllat, així cremat, i la cara una mica castigada.
0: Una de les coses que el teu germà recorda és que vivíeu a París. Sap alguna cosa més de París? Recorda el barri? Tens algunes pistes per acotar una mica més la cerca dels teus pares?
1: Sí, en el moment que començo a tindre més interès i li pregunto realment i li demano, sisplau, que intenti fer memòria i dir-me qualsevol cosa que se li pugui arribar a recordar, arribar no sé. I sí que em descriu el carrer, un carrer on es veia concretament una pota de la Torre Eiffel, i que ell tenia molt clar que perquè jo li vaig arribar a preguntar, però tan petit, com sabies que era París? Diu, perquè és que recordo exactament com era el carrer, hi havia una joguineria davant de casa on sempre paràvem i nosaltres ens quedàvem mirant la joguineria abans de pujar a casa. El carrer era un carrer de doble sentit de cotxes, sempre en aquell una miqueta, caminàvem una miqueta i anàvem en un parc on hi havia una font i nosaltres tres jugàvem a passar per sota de la font. Diu, i al final del carrer, des de la porteria de casa nostra, al final veies una pota de la Torre Eiffel.
0: Quina vida portàveu vosaltres a París? Era una família normal, anàveu a l'escola, tot basant-nos en la memòria, diguem, del teu germà gran.
1: No, el meu germà gran em comentava que deia, no tinc el record de jugar amb altres nens, ni d'anar a l'escola, ni de jugar amb altres nens, sinó només de nosaltres tres. Diu, tota l'altra gent que recordo és gent adulta.
0: Algun episodi, alguna cosa concreta que us hagi pogut explicar del que vau viure abans d'aquest abandonament a l'estació de França?
1: Sí, ell recorda, per exemple, que viatjava molt, viatjava amb el meu pare moltes vegades, que havia estat a Suïssa, i recorda haver estat a Suïssa, i em deia, és que recordo que era a Suïssa, i a més recordo d'estar jugant amb la neu. També em va explicar que havíem estat a Madrid, en alguna ocasió viatjant, que el meu germà el Ricard no hi era, però que jo anava amb el meu pare i amb ell, i que alguna vegada havíem viatjat amb la meva mare.
0: Algun altre record de casa t'ha explicat?
1: Per exemple, sí que havia dit que havia arribat a jugar amb pistoles. Diu, clar, en aquell moment jo no sé si eren pistoles reals o no, però sí que recordo de quan vaig estar jugant el meu pare renyar-me i enfadar-se molt amb mi.
0: És a dir, que hi havia pistoles per casa?
1: Sí, segons el que explica el meu germà, sí.
0: Què creus que devia passar? Què t'imagines que devien fer els teus pares?
1: No ho sé, és que aquest és el gran misteri, no? Sempre, la meva mare sempre ens deia, no? Diu, jo crec que els vostres pares devien estar ficats en algun merder, no? I doncs, per protegir-vos, us van acabar abandonant, potser en una situació de perill, i veure que vosaltres corríeu perill, doncs us van empaquetar i us van enviar lluny.
0: Us van deixar amb el tal Denis, possiblement.
1: Possiblement. O potser aquesta és la història bonica que, no, que un es vol imaginar. No, en ello estoy.
0: Em sembla que la teva mare, de la família adoptiva, diguem, tenia una teoria de qui podia ser el teu pare. Explica'm aquesta teoria, que tenia noms i

0: s'aboca a la finestra per poder parlar amb ella, li foten un tret i el maten. I quan a mi se'm desperta aquesta necessitat de voler saber, la meva mare ens treu els retalls de diari d'aquest senyor i ens diu: jo no vaig voler mai investigar res perquè és la vostra vida privada, no? Però sempre vaig tindre la cosa de pensar: ostres, no? Junt amb les històries que explicava el meu germà, que ja es veia que allà hi havia algo rarot o fora de l'ocorrent, no? Tres nanos, no coneixen els noms dels seus pares, no han anat a l'escola, no els troben enregistrats per cap lloc, i aquest senyor que es diu Raimon, amb aquesta dona que, segons la descripció una miqueta que feia jo, no, doncs podia quadrar amb el perfil d'aquesta senyora, el maten, i la meva mare doncs es va muntar aquesta pel·lícula a veure si hi va guardar aquests retallets de diari amb aquesta notícia. I quan jo indago i pregunto, doncs em treu aquestes revistes. En aquell moment jo li vaig preguntar al meu germà, bueno, el meu germà estava allà, i jo li vaig preguntar, el van buscar per internet, van mirar fotografies, i ell em va dir clarament: el nostre pare no era aquest senyor.
1: Per tant, la teoria, almenys en el cas del Raimon Vaquerizzi, sembla ser que no seria, però en canvi potser la professió, si n'hi podem dir així, potser sí que es podria assemblar amb el que els teus pares podien fer en aquell moment.
0: Sí, alguna cosa estranya. Hi havia indicis perquè, bueno, els metges deien no pateixen cap símptoma d'abandonament. Aquests nens són nens cuidats, amb els cabells ben tallats. A més, el meu germà, un altre indici que ens feia pensar que la cosa anava per allà era... se sabia molts models de cotxes, el Jaguar, el Mercedes, el Porsche, de cotxes cars, parlava... que també és la visió d'un nen petit, no? Però deia: el papa tenia molts diners, tenia uns pots amb moltes monedes, que potser en aquells... clar, un nen veu un pot amb monedes i potser és xatarra i són 3 cèntims, però la manera com parlava, que explicaven, que els metges deien: ostres, aquests nens, que estrany, no? No tenen símptomes d'abandonament, d'estar mal cuidats, de no portar les dents rentades, el cabell deixat, bruts... i una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, no? Tot t'anava fent pensar aquesta pel·lícula.
1: Per què ara? Per què 37 anys després tu decideixes començar a indagar i a buscar, quan durant tota aquestes dècades doncs no has tingut la curiositat ni la necessitat de fer-ho?
0: Doncs no ho sé. M'ho pregunto moltes vegades. Penso: ostres, per què, no? Ara... tants anys sense tindre cap tipus d'interès i justament ara, de cop i volta, se m'han despertat aquesta necessitat tan gran de voler saber què va passar, no? Què va passar, qui eren, respostes.
1: Tu has sigut mare fa relativament poc?
0: Tinc 2 criatures, una de 4 i una de 6.
1: Creus que això pot haver-hi influenciat d'alguna manera?
0: Sí, és una de les explicacions que potser em puc arribar a donar, no? De dir: ostres, sobretot ara que el meu fill té també 6 anys, no? I quan em parla i a vegades penso: ostres, és que li pregunto a quin carrer vius i em diu el carrer exacte de casa meva, els meus noms i els meus cognoms, els del seu germà, sap el nom de la meva mare, del meu pare que està mort. Vull dir, i penso: com és que un nen de 6 anys no sabia res? No? I a part veig el vincle que tinc amb els meus fills i penso: hòstia, com pots deixar 3 criatures així i desaparèixer? I penso: bueno, potser doncs això, no? Hi havia una situació de perill, els deixes, però no els busques després? Ningú, ni una abuela, ni un... res? No ho sé, m'al·lucina una mica.
1: Què més has fet? Què estàs fent ara per aconseguir trobar els teus pares, que no en sabeu ni tan sols el nom de pila?
0: La primera cosa que vaig fer va ser... em vaig fer un test d'ADN en una empresa que es diu MyHeritage, que, bueno, mirant un dia per l'Instagram, pum, em va sortir l'anunci d'això i vaig pensar: ostres, i si me'l faig? I arrel d'aquí doncs em vaig fer aquest test.
1: Com funciona això per la gent que no ens ho haguem fet mai? És a dir, tu et fas aquestes proves d'ADN, entres en un banc d'ADN internacional que et busca si hi ha connexions?
0: Sí, és una empresa que recull ADNs d'altres bancs que també recullen ADNs, els compra, diguem.

0: Sim. I llavors, doncs, tu et fas la prova, t'arriba com un paquetet a casa on tu agafes el palet, fiques la saliva, l'envies, allò se'n va a Texas, ho analitzen i després a través d'una aplicació per internet et surten tots els resultats, amb qui et surten coincidències, quina coincidència pot ser que tinguis amb... Sí, este puede ser una abuela o una tía segunda... I llavors a partir d'aquí doncs, tu pots crear el teu arbre genealògic si trobes coincidències.
1: N'has trobat?
0: Sí. Sí, bueno, n'he trobat, he trobat, curiosament, ens ha sortit que tenim descendència espanyola i coincidències amb gent espanyola, sobretot d'Andalusia, i francesa, i gent francesa, del nord.
1: T'has pogut posar en contacte amb algunes d'aquestes persones? No sé com funciona l'aplicació, si ja et diu, doncs mira, a través d'aquest correu electrònic li pots dir alguna cosa.
0: Sí, en la mateixa aplicació hi ha com una opció de poder contactar i enviar un missatge de bústia, però bueno, a les persones amb qui he contactat no m'han contestat, no he tingut resposta.
1: De moment, per tant, això queda entre cometes aturat fins que no hi hagi aquesta resposta. Per on rasques més?
0: Bueno, rasco començant a buscar si hi ha associacions que em puguin orientar com es fa, no? Perquè em trobo davant d'una situació que no sé per on tirar, no sé per on buscar, i bueno, no trobo molta cosa més que les aportacions que m'ha pogut fer el meu germà i les ganes que li està posant també. I bueno, tinc també una amiga que és detectiu privat i em va dir, ostres, doncs pots mirar això, pots fer allò, pots provar d'anar per aquí o per allà. Però vull dir, una mica sento la sensació que no sé per on tirar, i no, perquè tothom em diu, ostres, és que no hi ha molt més.
1: Ho veus impossible trobar-los?
0: Complicat i difícil, i que pot ser una búsqueda de per vida, potser.
1: Estàs disposada a fer-la?
0: Sí, crec que sí, crec que amb paciència, i és que no tinc una altra via. Potser algun dia se m'apaga aquesta necessitat de saber i pues, ho abandono, no? Però ara per ara doncs, sí que m'he mentalitzat que potser és un camí molt llarg, però que si en tinc ganes doncs, que ho he d'anar provant totes les vies que pugui anar trobant.
1: Els teus germans què diuen, els teus germans grans?
0: Que endavant, que el que necessitin. Bueno, quan els hi vaig explicar i els hi vaig dir que m'havia fet aquest test d'ADN, ràpidament em van dir, escolta'm, doncs, si vols també ens el fem nosaltres per ajudar-te. I bueno, i el meu germà gran també de seguida es va posar a Google, a buscar pel Google Maps imatges de veure si recordava el carrer, si podia veure el carrer. El meu germà mitjà també em va dir, anem a París a donar voltes, a veure si perquè jo, em deia, jo també tinc el record d'aquest carrer i del que explica, no? Potser recorrent els carrers doncs podem arribar a recordar alguna cosa més. I doncs el meu germà també em va dir, bueno, podem buscar, a veure si trobem, no, el registre de les botigues que existien en aquell llavors, buscar les joguineries, a veure si arrel d'aquí podem acotar la búsqueda, no? Perquè clar, París és que, i igualment el centre de París pot ser enorme, no? I no molt més.
1: Quan fa que estàs amb la cerca activa, diguem?
0: No, amb la cerca activa no fa molt, tot se'm va remoure més arrel del confinament, no? Suposo que hi havia més hores per pensar, i aquest rau-rau que em va arribar i dir no me'l treia, i llavors doncs, va arribar un moment que vaig dir doncs m'hi poso.
1: I aquí estàs.
0: Sí. I aquí estic.
1: Què t'agradaria que passés amb aquesta entrevista de ràdio? Què és el que aspires que passi?
0: Uau, lo meravellós seria que algú digués, ui, a mi esta història me suena. No, i aparegués algú familiar per aquí, però no ho crec. Però bueno, no. Sent realista, doncs, penso, no? Doncs potser alguna associació que sàpiga per donar-me el consell de cap a on puc tirar, cap a on puc anar, no? Què puc fer, o alguna persona que se senti identificada amb el meu cas, que s'hagi trobat amb la mateixa situació i que em pugui dir, escolta, mira, doncs jo vaig fer això i per aquí hi ha aquesta altra via, o podries fer allò altre, no? Que em poguessin orientar, ajudar, acompanyar-me, a donar-me alguna idea de per on podria tirar més, perquè em sento una mica sola i perduda i una mica, no?, fent divagacions de què puc fer, no? Sí que vaig veure, doncs, que per exemple amb els nens robats, no?, hi ha associacions que els donen suport, que els ajuden, que els diuen podeu tirar per aquí, per allà, però en la nostra situació, doncs, no acabo de trobar, no?, l'empar aquest de dir on vaig, què faig, qui m'ajuda, com puc buscar.
1: Quin és el sentiment? És tristesa? És ràbia? És frustració? Què et passa tu per dins quan penses en això, no?, en l'abandonament i en aquesta cerca que estàs fent ara per trobar els teus pares?
0: Tristesa. Zero ràbia, zero angoixa. No, és tristesa. Sí. Què ha de poder passar? Suposo que és arrel de ser mare que et planteges... Ostres, ha de passar algú molt gordo, no? Perquè... algú molt gros, perquè tres criatures, és que no n'abandones a una, n'abandones a tres. I amb tots els respectes cap a un nadó, no? Però vull dir, abandonar una persona que l'has tingut als teus braços ni dos segons, però una criatura de sis anys, és que has viscut sis anys amb aquesta persona. Els vincles que es creen, no? El lligam que es crea, no ho sé, em provoca tristesa.
1: Tu recordes si la vostra infantesa, la teva i la dels teus germans, va ser feliç o amb la vostra família adoptiva, o el fet d'aquest trauma infantil d'haver passat per aquest tràngol, això us ha marcat d'alguna manera?
0: Bueno, tot et marca, no, en aquesta vida, però no crec que... Crec que m'està marcant ara. Recordo la meva infantesa ser una nena feliç, alegre, mai m'ha preocupat en absolut, i ho he pogut parlar amb tota la tranquil·litat. M'incomoda potser més ara que abans.
1: Com creus que pot canviar la teva vida si aconsegueixes trobar els teus pares o saber què va passar?
0: No ho sé, ostres, no sé què dir-te ara. No sé si canviaria alguna cosa, és que no ho sé.
1: Almenys estaries tranquil·la.
0: Sí, és que em venia la paraula completa, no? Perquè potser ara tinc aquest rau, que no, que, però per què? Potser dius, pues completa, ja està, ja sé el per què. Però ben bé és que com que no m'ho puc arribar a imaginar, no ho veig impossible, penso, bueno, no? Llegeixo a les articles, no sé qui ha encontrat i penses, pues potser a mi també em passa, oi?
1: Elvira, esperem que siguis una d'aquests casos, no?, únics que aconsegueix resoldre-ho i que ens ho vinguis a explicar, òbviament.
0: I tant.
1: Gràcies, Elvira.
0: De res.
2: Bona nit. Bona nit.

0: dona, dona bé el senyor rector, dona bé en aquestes hores, ja mai més,
1: ja mai més cap dona vella, ja mai més.
0: Dona bé el senyor rector, dona bé en aquestes

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: De Loles, en el món de la venera i el cant de taverna n'hi ha vàries. La vella Lola, Lola la tavernera, ai Lola si tu me quieres. Avui toca aquesta Lola dulce prenda, una altra cançó d'amor dedicada a una noia amb aquest nom. Potser en sortirem de dubtes escoltant-la pel grup La Taverna, o potser no.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Espanya continua batent rècords de població. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el país ja frega els 50 milions d'habitants, la xifra més alta de la història. Ara bé, hi ha una dada que explica pràcticament tot aquest creixement. Més d'un 20% de la població ha nascut a l'estranger i, de fet, la població nascuda a Espanya continua disminuint. La immigració s'ha convertit en el principal motor de creixement demogràfic en un context marcat per la baixa natalitat i l'envelliment de la població. Per entendre què hi ha darrere d'aquestes xifres en ple debat sobre la immigració, també volem saber què ens diuen sobre la societat del present i del futur totes aquestes dades. Saludem a aquesta hora Albert Esteve, demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Albert, gairebé 50 milions d'habitants. Quin és el titular que, com a demògraf, es podria destacar d'aquestes dades?
2: A veure, doncs, que hi hem arribat, tot i que fa 15 anys no érem massa optimistes o el cap demògraf preveia arribar a aquest sostre de població, que hem arribat a una bon, diguem, velocitat de creuer, perquè Espanya, doncs, ja fa una colla d'anys que està creixent al voltant de 500.000 de persones a l'any, que sembla que potser se ralenteix una mica aquest creixement, però no són 500.000, però sí que són 400.000 persones, i que això fa, doncs, que tingui a tocar, diguem, la xifra dels 50 milions, que no sé si demogràficament no és molt important, però sí que és veritat que és una xifra rodona que marcarà molts titulars, suposo, no?
1: Avui sabem que el creixement de la població es deu gairebé íntegrament a la immigració. Sense aquesta aportació, estaríem pràcticament perdent població o quedant-nos estancats?
2: Estaríem perdent població. Espanya té una fecunditat molt baixa i això a la llarga comporta una natalitat molt baixa, és a dir, que neixen poques criatures, té una població bastant envellida i tot i que tenim una de les esperances de vida més altes del món, és a dir, a Espanya es fabriquen les persones que duren més, diguem, que viuen més anys, també és veritat que tenim una població molt envellida i a mesura que tenim fem anys, doncs el nostre risc de morir augmenta i ara comencem a tenir com la tempesta perfecta en quant al creixement natural, que és molt baixa natalitat i una creixent mortalitat degut a l'envelliment i no a un empitjorament de les condicions de vida de la gent, no? Llavors això, doncs, estaríem realment perdent. De fet, quan abans deia que a l'any 2013-2014, quan els demògrafs feien projeccions, doncs nosaltres ja fins i tot no preveiem ni que s'arribessin als 49 milions ni als 48 milions i que ens quedaríem als 47. Hi ha alguna projecció que diu que Espanya, doncs, el 2050, doncs, serien unes 46-45 milions d'habitants, no? Si segueix així, doncs pot passar el 50, el 51, el 52. També és veritat que de totes les coses que s'han de tenir en compte per saber si seguirem creixent o no, la immigració és la més difícil de predir. Jo sempre dic, truquem amb un economista i que ens diguin com creieu que evolucionarà l'economia en aquest país, com creueu que si tindrem una crisi o no tindrem una crisi, i llavors això sí que condicionarà molt l'entrada i sortida de persones.
1: Perquè, clar, més d'un de cada cinc residents ha nascut a fora d'Espanya. Això és una xifra excepcional en comparació a altres països europeus o és l'evolució normal de les societats d'Europa?
2: Bueno, és bastant excepcional i sobretot és bastant excepcional a la velocitat que això ha passat. És a dir, si tu vas a l'any 2000, fa en profeina els 25-26 anys, doncs era menys d'un 5%, no? I llavors hem incorporat la immigració internacional en molt poc temps i a una velocitat, diguem, demogràficament, jo no entro a valorar si és bo, si és dolent, però sí que és poc habitual, diguem, o hi ha pocs països que creixin a aquest ritme. A Alemanya, diguem, s'ha estancat, a França també, etc. I després també cal, vostè diu del 20%, però com els migrants solen ser joves, el seu impacte en funció del tram d'edat varia molt. És a dir, no hi ha gaires immigrants amb més de 60 anys, persones nascudes a l'estranger, però en canvi entre les poblacions joves hi ha alguna cohort que són gairebé 50-50. I això està tenint també un impacte indirecte amb la natalitat. Què vol dir? Doncs que hi ha els immigrants, molts són jovenets, homes i dones, moltes persones estan tenint fills, i per exemple a Catalunya doncs gairebé el 50% dels naixements són de mare estrangera. És a dir, que imagineu-vos com seria el creixement natural actual, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, si tampoc comptéssim els que gairebé, per exemple, a Catalunya, la meitat dels naixements són de mare estrangera.
1: Clar, perquè moltes vegades es vincula la migració amb la necessitat de cobrir lloc de treball i també d'això que comentava ara, de garantir el relleu generacional. Fins a quin punt és imprescindible la immigració per mantenir l'economia, també l'estat del benestar?
2: A veure, jo el que sí que tinc bastant clar, que el gruix de la immigració està molt relacionada amb el mercat laboral. Les dades mostren que el 80% dels immigrants, sobretot entre els homes, estan ocupats, és a dir, tenen feina, i que no són uns nivells d'ocupació o més baixos que els de la població nascuda a Espanya. Les dades ens mostren que, per exemple, el 2012, el 2013, quan hi ha la recessió i ens havia entrat, diguem, de ple a l'economia espanyola, van marxar, és a dir, molts van tornar o van anar a altres països. Per tant, el gruix, diguem, dels moviments migratoris és el mercat, l'economia, el dinamisme de l'economia. Llavors, si l'economia creix i necessita feina, doncs probablement seguiran persones i quan l'economia s'estanqui, frenarà. També hi ha immigració que ja ve, doncs, perquè si ja tens algun conegut o algun parent aquí, doncs les condicions de vida, a vegades, però normalment són millors a Espanya que en els països d'origen, i això també com una immigració, diguem, de reacompanyament, de que tens xarxa, etc. Però l'important és l'economia. Llavors jo sí que l'economia sembla que creix i que necessita aquests treballadors. A nivell de l'estat del benestar, doncs ajuda, suposo, perquè Espanya doncs està amb rècords històrics d'ocupació, probablement la Seguretat Social també deu estar amb rècords històrics de recaptació, diguem, de cotitzacions, etc. Però, per altra banda, també és veritat que totes aquestes persones que contribueixen necessitaran també o reivindicaran els seus drets adquirits, i per tant que és una solució, diguem, més com a curt termini, perquè després, al cap d'uns anys, doncs, si això s'aturés, també aquests immigrants formaran part, molts tindran la nacionalitat espanyola i cobraran. Vull dir que sí que ajuda a l'estat del benestar, però a l'estat del benestar ajudaria que fos una cosa constant, sempre, no? Vull dir que potser sí que, no sé si és sostenible sempre tenir aquest només per salvar l'estat del benestar, diguem, que hauria de buscar altres fórmules, però bueno, jo no hi entenc gaire amb això.
1: I les projeccions indiquen que l'any 2076 prop del 40% de la població espanyola haurà nascut a l'estranger. Anem cap aquí?
2: A veure, si segueixen els ritmes actuals, sí, clar. Perquè, com et dic, l'estructura demogràfica espanyola està sense immigració, està programada per decréixer. Perquè tenim la natalitat que tenim i tenim la mortalitat que tenim, l'envelliment que tenim. L'INE segueix pensant, o en les seves hipòtesis, d'estar parlant d'un escenari mitjà d'una arribada neta d'immigrants de 500.000 d'habitants a l'any. Per tant, això multiplicat per 10 són 5 milions, multiplicat per 20 anys són 10 milions. És a dir, que si mantens aquesta tendència cap al futur, doncs el pes de la població nascuda a l'estrangera que s'ha quedat... I jo no faria massa titular del que pot passar al 2070, perquè això a vegades es gira com un mitjó. Si veus els gràfics d'entrades i sortides d'immigrants en els últims 25 anys, doncs es comença a enlairar fins al 2008, que hi ha una punta superior a la que estem vivint ara, després cau en picat, el 2013-2014 marxen molts més dels que entren, es queda una mica estancat, llavors tenim la sotregada a la Covid, amb la Covid tornen a baixar, i ara el 2022-23-24 sí que tornem a estar, diguem, a uns nivells molt alts. Llavors jo vull pensar que en els propers anys, doncs, tindrem sorpreses també en aquest sentit.
1: Albert Esteve, demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: I pau mental.
8: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: La nit.
3: I parlant d'emocions...
0: 13.
4: Tiki-biki!
5: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
6: L'any 1973, en plena efervescència política i social, Jaume Torrent i la seva parella van emprendre una aventura inoblidable. Van emprendre un viatge pel sud d'Amèrica en un Renault 4L. Sí, sí, un vehicle d'aquells que popularment qui no ha sentit anomenar com un 4 llaunes, el 4L de tota la vida. Un vehicle popular, un vehicle d'aquells de classe popular, que de quilòmetres en feia i pel que sabrem avui, segur que era fiable per anar no ben bé a la fi del món, però quasi. Jaume Torrent és el protagonista d'avui als oficis del llibre. Jaume, sigues molt benvingut. Què tal?
7: Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí.
6: Des de Barcelona, des d'aquella Barcelona franquista, als finals del franquisme any 73, fins als carrers de Montevideo, passant per Rio de Janeiro, el desert de l'Atacama, Santiago de Xile, viure de ben a prop, sense enganxar-s'hi els dits al cop d'estat de Pinochet, quina aventura.
7: Bueno, sí, llegit ara, o quan el vaig reescriure ara, em va semblar increïble, quasi bé, no? Però quan tens 25 anys, vull dir, això, la vida va per davant teu i tu vas visquent sense tenir massa consciència de que el que t'està passant, poden estar caient no sé, bombes al costat i tu, mentre no et toqui, segueixes endavant. Vull dir, va ser un viatge que no havia de ser res de lo que va ser, o sigui, de fet nosaltres vam anar allà perquè un amic nostre se'n va anar a treballar a Bolívia i vam fer una aposta de que si ell se n'anava a Bolívia nosaltres l'aniríem a veure, i després només feia que tocar la pera de que ell estava allà i que no sé què, i llavors vam dir, bueno, pues, vinga, anem-hi. I llavors vam dir, però bueno, i anem-hi, sí, com? No tenim un duro. I bueno, se'ns va acudir la primera idea genial, que va ser, bueno, la Mercè i jo ja vivíem junts de feia un parell d'anys, i vam dir, ostres, pues, la manera de fer calés, un amic nostre ens havia dit que hi havia uns magatzems a Barcelona que es deien Coesa, que si feies la llista de bodes allà te la compraven ells mateixos i es quedaven un 10% de comissió i et donaven en calés.
6: Oi,
7: el que sí. Bueno, això ara és normal perquè la gent el que fot és un compte corrent i que li facis, però llavors hagués sigut, vamos, el trencament familiar si haguéssim dit que es posessin calés, no? Però aquesta idea, bueno, ens va solucionar la vida. Vam anar allà a Coesa perquè no ens ho pensàvem que això fos veritat. Sí, diuen, sí, vostès triïn aquí el que vulguin. Una vaixella, un pongos, posin molts pongos perquè així la gent això li encanta de comprar. I després, i bueno, i tot el que vulguin. Vale, vam fotre una llista de bodes que no s'acabava mai i vam convidar tota la família de la Mercè i la meva, vull dir, molta gent. I gràcies a això vam recollir, sembla que tot això ve d'un diari que vam anar fent, no? I allà consta que vam recollir 220.000 pessetes.
6: Déu-n'hi-do per l'època de què estem parlant, eh? Sí. 1973. Deixa'm fer una pausa, Jaume, per anar completant la presentació que he deixat molt a mitges, perquè avui ja ho veieu, els oficis van de viatges, per tant comentarem 1973 73, Sud-amèrica, en un 4 llaunes. Qui ho ha escrit, això? En Jaume Torrent. Qui és en Jaume Torrent? Nascut a Barcelona el 1946, ell és advocat, escriptor i editor. Va ser una colla d'anys degà del Col·legi d'Advocats de Figueres, a l'Alt Empordà. S'ha dedicat especialment a la formació jurídica. Com a dibuixant, també ha fet exposicions a Figueres, a l'Escala, Sant Esteve, Sarrovires i Barcelona, entre altres llocs. En el món de la literatura ha escrit especialment obres de teatre per a la companyia que ell mateix dirigia durant uns 25 anys, La Inestable, a Llampaies. Ha publicat contes comestibles amb la seva parella, amb la Mercè Riba. Ha publicat contes de Secalla amb el seu fill, en Dani Torrent. Ha publicat a Calígraf, i a partir d'ara tots són editats a Calígraf, editorial que ell mateix va fundar. Estofat de Bakunin, el 2013, és un recull d'articles que havia fet sobretot al setmanari Hora Nova de Figueres. Llavors, un llibre ben curiós de cuina, Cuinar per a la colla, a quatre o a sis mans, amb Joan Selleres i en Mercè Torrent, del 2018, i ha publicat Operació Xangó, la travessa del Sàhara. Això va ser el 2021. Agafem-ho per aquí, el tema dels viatges. Aquesta Operació Xangó, que vam entrevistar, ara deu fer ben bé 3 cap a 4 anys, en aquest mateix programa, era la crònica d'un viatge pel Sàhara. Devia anar prou bé aquest llibre, que reincideixis en el gènere amb aquest Sud-amèrica en un 4 llaunes, Jaume.
7: Sí, la veritat és que aquell llibre, que va ser fruit de la pandèmia, perquè va ser quan vam estar confinats, va ser recuperar... Jo sempre que fem viatges, ara ja no tant, però vull dir, quan fèiem viatges així llargs i tal, sempre m'ha agradat anar fent un diari de viatge, no? I llavors, aquest, doncs, quan la pandèmia, vaig trobar el diari de viatge aquest d'Àfrica i llavors vaig anar recuperant cartes i que havíem enviat a la família, postals i tal, i amb això vaig refer, diguem-ne, el nus del viatge, i després amb el diari, doncs, les situacions personals i tal, no? El llibre va anar força bé i a la gent li va agradar, i llavors se'n va, o sigui, tenia també el diari de Sud-amèrica, que va ser, aquests són dos viatges que vaig fer, doncs, quan tenia 23 i 26 anys, o sigui, dos viatges que van marcar una mica la visió meva del món i de la vida, no? Per un cantó vaig conèixer una Àfrica efervescent, en un moment en què els països de l'Àfrica francòfona havien agafat la independència i, per tant, estaven plens d'il·lusió i de confiança en el futur, ens rebien superbé, i després vam anar a Sud-amèrica quan ja això, vivia amb la Mercè i ens vam casar i vam anar a Sud-amèrica, no? El llibre, degut a que el primer havia funcionat molt bé i a la gent li havia agradat, doncs em vaig engrescar a fer aquest llibre. També teníem el diari del viatge i teníem quantitat de fotos i quantitat de retalls de diari, etc, no? I em va ser, però em va ser més complicat de fer aquest que l'altre, perquè vaig voler fer una sèrie d'invents i total que m'he tirat 3 anys fent-lo, desfent-lo i tornant-lo a fer per fer aquest redactat definitiu, no? En un moment vaig intentar, jo vaig tornar a Sud-amèrica després, dos o tres vegades, intentava fer com un paral·lelisme i tal, però no funcionava. No funcionava. Amics de confiança que amb els que ho vaig comentar van dir no, perquè la part diguem-ne més moderna o més nova queda una mica com una, com un, quasi com un, com, no sé, com un, no és ja un llibre amb unes vivències molt molt molt viscudes, molt que marquen una vida o que marquen una forma de pensar, sinó que ja és més anecdòtic i ja és més turístic, no? I llavors vaig tornar a l'origen, que és, bueno, pues anem a novel·lar o anem a autoficcionar el diari de Sud-amèrica.
6: Sí que sí, però que traspua dit, ara no sé com dir-ho, però el qui agafi aquest llibre no hi reconeixerà el món. Vull dir, no pot servir de guia a ningú per anar a fer la Sud-amèrica que vau fer vosaltres fa ja més de 50 anys, perquè d'aquesta Amèrica que expliqueu em queda, o no la reconeixerà ni la mare que la va parir, ja, i aquell, no?
7: No, és que, a veure, no és una guia...
6: Començant per la manera de viatjar.
7: Per això et dic, no és una guia de viatge. És una història d'un viatge, que és diferent.
6: Sí,
7: precisament aquest diumenge vam anar a dinar a casa d'una de les protagonistes que surten al llibre, la... Ai, ara se m'ha anat... l'uruguaia que es va casar amb el nostre amic que estava a Bolívia i que ara viuen aquí a Santa Coloma de Farners, i van fer un dinar amb ella, els seus fills i tal, no? I és molt curiós perquè elles van venir dos amics més uruguaians i deien, ostres, diu, el vostre viatge va canviar la nostra vida, diu, perquè clar, ella va venir a casar, o sigui, ella va conèixer l'Antonio perquè vosaltres vau anar a l'Uruguai i allà vau quedar embarrancats per culpa d'un cop d'estat. Sí. En aquest cop d'estat amb ella la van detenir, l'Antonio van estar festejant allà i al final van decidir casar-se i van venir cap aquí. Diu, i els altres uruguaians que estaven mirant deien, i nosaltres vam venir perquè la Sílvia va venir aquí casada amb l'Antonio. Total, que hi havia allà tot un cercle de persones que deien, si vosaltres no haguéssiu anat, tot això no hagués passat. Entens? O sigui, aquelles coses de la vida que...
6: Hi ha coses que no haurien passat, però hi ha coses també que sempre recordaràs. El dia del cop d'estat de Pinochet a Xile, on éreu, com ho va viure?
7: Bueno,
6: perquè seria un dels episodis que lliguen amb la història contemporània,
7: sí,
6: d'aquelles terres, no?
7: Clar, o sigui, a veure, és això, o sigui, la quantitat de casualitats que té la vida, algunes fantàstiques, altres tràgiques, altres... Però nosaltres el dia... És que nosaltres el dia 10 de setembre del 73 estàvem a Vinya del Mar, que havíem anat a veure a un capellà, parent d'un familiar nostre, perquè ens fes un certificat conforme. Anàvem a casa seva per no tenir que canviar obligatòriament dòlars. I el dia abans, baixant per la carretera, vam estar xerrant en el sopar d'un restaurant, i jo vaig escriure una crònica, perquè tenia un amic al Telexpress que m'havia dit, escolta, envieu alguna cosa de Sud-amèrica i tal, que us ho publicarem. I llavors, allò muy crecido, vaig dir que, bueno, vaig fer una crònica incendiària de que el triomf del socialisme de l'Allende estava claríssim, que la vaga de transport que estaven fent la patronal dels camioners, que allò era un lockout i no era una vaga, i que això no podia triomfar perquè les forces obreres, jo què sé, vull dir, excepte cantar la Internacional,
6: ho vas escriure tot.
7: I ho vaig enviar el dia següent, dia 10 de setembre, cap a la redacció de Telexpress. El dia 10 a la nit vam anar cap a Santiago amb la idea de, bueno, ja veurem Santiago, ja et vindrem a veure un altre cop, ens despedim del capellà, i clar, si vas a una ciutat, on te mires d'anar? Pues al centre, no? Vull dir, va buscar una pensió al centre de la ciutat, 50 metres a darrere del Palau de la Moneda. I vaig aparcar el cotxe en un pàrquing soterrani que hi havia a 100 metres d'allà, i ens vam anar a dormir. I el matí següent, bueno, com a les a quarts de 7 del matí, un soroll brutal, hòstia, mirem, eren avions que estaven volant en vol rasant per sobre del Palau de la Moneda. Posem la ràdio i escoltem a l'Allende dient que els obrers que se'n vagin a les fàbriques, que prenguin les fàbriques, que no provoquin a l'exèrcit, perquè l'exèrcit xilè sempre havia sigut constitucionalista, i que per tant que no el provoquessin, que les forces de dreta serien derrotades i que estiguen tal. Bueno, total, que els de l'hotel ens van dir: escolta, foteu el camp, perquè aquí s'arma la de Déu. I vaig anar a buscar el cotxe al pàrquing. Vaig surto del pàrquing i estava en els carrers tallats ja. Hòstia, allà sí que em vaig acollir.
2: Ai, que no en sortim
7: d'aquí. Perquè vaig pensar, hòstia, i ara què fotem? La Mercè està esperant-me amb la maleta a la pensió. Jo tinc el cotxe aquí. La primera idea és, bueno, doncs deixo el cotxe, me'n vaig caminant i la vaig a buscar i tornem a buscar el cotxe si encara hi és. Llavors vaig veure un camí peatonal que no l'havien tancat. I vaig dir, doncs, m'enfilo per aquí, i vaig arribar allà, ja estaven a baix, no ens van voler ni cobrar, aquella gent, van dir, foteu el camp, i vam ser els últims de passar per la frontera abans del túnel de la Concagua. O sigui, ens estaven esperant perquè amb un control de carreteres ens havien parat amb nosaltres i un cotxe argentí més potent, era un Peugeot 203 o no sé què, i aquest va arribar abans i va dir, venen uns espanyols darrere, i ens van dir, bueno, vostès
2: els esperarem
7: i tal, i ens van fotre tots els calés que quedaven també.
2: I això és una aventura que quan va durar això? Almenys un parell de mesos o tres devia durar, si comptem ja els 15 dies de travessa en barco.
7: Això va durar quasi 6 mesos.
2: Pensa amb un que... 4L, és a dir, també vull fer el paral·lelisme aquell d'avui, qui pensa amb un vehicle com aquell, que bé, devia ser tan fiable com vulguis, però jo avui ho veig com una gran aventura, embarcar el 4L al transatlàntic i vinga, anem-hi.
7: Bueno, embarcar no va tenir cap mèrit perquè va ser una xurra, també. Jo vaig anar a treure els bitllets d'embarco perquè era més barat que l'avió. Uh-huh. I llavors eren 18 dies, eh? Era com...
2: 18 dies de travessa.
7: Sí, era com el 29. Feies tota la volta a la península, anaves a Algeciras, després Lisboa, Vigo, de Vigo te n'anaves a Canàries, de Tenerife a Brasil, a Bahia, de Bahia a Santos, bueno, foties, però collonot, tu, i tenies... I llavors, quan vaig anar allà, em van dir, escolti, sàpigui que amb el preu del bitllet tenen un metro cúbic de bodega per si volen portar mobles i tal, perquè eren barcos que, de migrants, bàsicament, no? I els hi vaig dir, no, mobles no, però i què, un cotxe? Diu, quin cotxe té? Dic, un 4L. Diu, sí, i tant, i què? Diu, pues, bueno, pues el portem. O sigui, vam portar el cotxe, no perquè
2: no penséssim... No perquè prèviament haguéssiu pensat que el viatge el viu de fer amb cotxe.
7: No, vam anar amb cotxe per puta llet, i després també ens vam enterar que el 4L és un cotxe collonut per Europa, però que per pujar a l'altiplano, vull dir, quan estàvem a Cochabamba, els de la pensió ens diuen, escolta, diu, demà per pujar cap a Sucre heu de canviar la carburació del cotxe, perquè amb molta amb més alçada hi ha menys oxigen, i llavors...
2: I això que, com es fa?
7: Diu, no, diu, aquí els tallers d'aquí ho fan, estan acostumats ja tots els... Uh-huh. Vale, i un taller, doncs pues mira, allà no sé què, ens van adreçar, i anem al taller aquell, oiga, que nos han dicho que hay que cambiar la carburación del cotxe. Diu, sí, vale, ¿dónde está el cotxe? Diu, aquest. Però mira... Diu, hòstia,
2: vols dir...
7: l'obra... Diu, coño, si el motor de mi afeitadora és més potent que este. Dic, hòstia, no pot dir.
2: On vas a parar?
7: Diu, això no...
2: Escolteu-me, aquest és el to. Un to que, així com escolteu en Jaume, doncs en format escrit el sabreu trobar, perquè realment el to d'aquesta narració, carregat d'ironies i amb un ritme ben vibrant, doncs traspua l'ambient que es devia viure en aquest viatge. Però abans no acabéssim, jo vull tocar un altre tema també amb en Jaume, com a editor d'en Jaume, és soci, editor i fundador de Calígraf, on s'ha publicat aquest Sud-amèrica en quatre llaunes. Com està el panorama de l'edició de petites editorials com Calígraf? Com encarem aquest tombant, aquest anar cap a l'estiu de 2025 i el futur d'aquestes editorials? Com el veu, Jaume?
7: Mira, jo... el veig sorprenentment bé. Per què? Perquè penso que s'ha consolidat dos tipus d'editorial, ja, o sigui, fa 15 o 20 anys potser com a molt van començar a sortir editorials independents, que es deien independents, no sé per què, però bueno, que volien dir que no eren producte de grans capitals o de societats importants, no? I al principi doncs, anava, no sabies què és el que podies publicar, el que no, tal. I després, el que és, si s'ha consolidat és un mercat, diguem-ne, alternatiu, fora dels grans bestsellers i dels llibres més mediàtics, però que, en canvi, pràcticament el que tenim, jo diria totes, és una qualitat per sobre de la mitja. I això, el públic ho reconeix i t'ho valora i t'ajuda a mantenir la de llotges gràcies a la venda directa. O sigui, nosaltres ens fem un fart de fer fires, vull dir, com on se vol firaire anem per tot arreu, vull dir, amb els nostres llibres, i aquí és on la venda directa et permet un marge de benefici, per dir-ho així, que puguis tirar endavant. Fins ara, portem ja 14 anys, em sembla, que fem aquest any, i la veritat és que estem en un moment bo. Vull dir, el moment bo vol dir que no devem res a ningú, que anem pagant les factures conforme arriba el venciment, cosa que és important, i que anem publicant aproximadament un ritme d'uns 14 llibres a l'any, una mica més d'un al mes. I tenim, això sí, una cartera de... O sigui, el que és impressionant és la quantitat... Lectors no sé quants n'hi poden haver-hi, però escriptors t'asseguro que n'hi ha més. Vull dir, és impressionant la quantitat d'originals que arribes a rebre. Vull dir, jo diria que rebem... I això que en la pàgina web ara hem posat una veritat, que és que degut a que ja tenim programats 2 anys per endavant, no acceptem originals, perquè no podem donar l'abast. Però així i tot rebem de 7 a 8 mensuals.
2: Imagina't, que... la feina que us donen tan sols ja per començar a llegir.

0: perquè és un llibre que va funcionar molt bé i que a part és molt interessant perquè recull les receptes històriques d'en Mercader i les noves actualitzades per en Subirós i tal. I en Jaume em va dir que et coneixia i que per què no parlava amb tu, i bueno, va ser com que et donin un regal d'aniversari, no? Vull dir, va ser...
1: M'ha de fer il·lusió, perquè el mòtil també és com un mite de la gastronomia, no?
0: Sí, home, i estem especialitzant en mites perquè hem fet la Cala Nieves.
1: Bo, i tant.
0: De l'escala, i ara el mòtil, sí.
1: Jaume, doncs des dels oficis del llibre, des de la ràdio local, et felicitem per aquesta iniciativa, per aquesta aventura, dichós de tu que vas poder-la viure, i gràcies per compartir-la amb tots els lectors. És una història d'un viatge que hem engrunat una miqueta, només una miqueta, un tastet, viscut l'any 1973. Moltes gràcies, això és casa teva, qualsevol dia hi tornarem.
0: Bueno, segur que hi tornaré. Moltes gràcies a vosaltres i bueno, i animeu-vos a llegir el llibre. Vinga.
1: Fins aquí, fins la propera. Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: I els oficis del llibre, vam començar la setmana passada un nou cicle de càpsules, aquesta dedicada, o aquest cicle dedicat a diccionaris. Vam començar amb el diccionari d'historiadors de l'art català, valencià i balear. Avui continuem amb un que no és estrictament un diccionari, però sí que és un niu de recursos de terminologia en català. Avui aquesta càpsula és dedicada al Termcat, com sempre, amb la Judit Covenya Guàrdia. Què tal, Judit?
3: Hola, molt bé, aquí amb els diccionaris i els contenidors de diccionaris.
1: Termcat, per què avui es mereix aquesta càpsula?
3: Perquè penso que és un recurs que tots els lletraferits i la gent que ha d'escriure en algun moment, sigui un treball per l'institut o sigui a la universitat acabant la carrera o a mitjans carrera o qui estigui preparant un article, el Termcat et dona moltíssimes eines perquè és el consorci, és el centre de terminologia, és a dir, de terminologia de la llengua catalana. Es va crear el 1985 per la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'Institut d'Estudis Catalans. La seva missió és impulsar l'ús de la terminologia catalana com a centre de referència per fomentar justament l'ús de la nostra llengua. I també, d'alguna manera, per normalitzar terminologia. Noves paraules que van apareixent, que, bueno, que
1: dius,
3: agafem
1: home,
3: prestades.
1: La nostra llengua està plena i farcida de manlleus.
3: Sí, sí,
1: de
3: manlleus, com totes. Com totes,
1: perquè afortunadament estem en contacte i som barreja totes les influències. Però, que no fos una exageració. Hi ha una manera...
3: Fan una mica la tria, doncs són com garbellen.
1: I algú ha de posar la frontera de dir fins aquí és una expressió pròpia o fins aquí, o a partir d'aquí no és una cosa genuïna de la llengua catalana.
3: Exacte.
1: A partir d'aquí tenim aquest Termcat, que és una referència sempre per anar a buscar el terme amb tanta especialització com vulgueu, no?
3: Sí, és exactament això, és un grup de persones que van fent propostes durant tot l'any i el seu consell supervisor doncs s'ho mira i decideix, garbella.
1: A dia d'avui les coses passen per la xarxa,
3: sí.
1: Per tant, ja no hem de tenir o d'esperar tenir un diccionari en paper a l'ús que el compra qui el compra. A la xarxa trobarem tot una col·lecció de diccionaris del Termcat.
3: En tenen molts. És a dir, el Termcat no només té diccionaris, però majoritàriament ha anat creant diccionaris. D'aquells que coneixem, no? El català-castellà, o català-francès-francès-català, rus-català-català-rus, doncs aquests els pots trobar i els pots trobar online, és a dir, no cal que et compris el totxo i te l'emportis a casa, però també pots trobar informació de terminologia de grec.

0: cultura, llenguatge mariner, llenguatge de ciències, de ciències de la salut, d'arquitectura, i pots fer tastets amb moltes especialitats. Per tant, per això us volia presentar el TermCat com una eina a fer servir. I com un, això, un contenidor de diccionaris, en aquest cas.
1: Serveixi els oficis del llibre i serveixin aquestes càpsules per obrir finestres i per obrir nius de recursos que no us acabareu, no us acabareu, no us acabareu mai. Avui, termcat.cat. Judit Covenya, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Camina, corre, neda, agafa la bicicleta, tant se val l'activitat física que triguis. Fes esport. Els ajuntaments de la província posen al teu abast quasi 5.000 centres esportius perquè tu puguis fer esport. Aprofita les instal·lacions municipals i els espais oberts del teu municipi per a fer activitats esportives. Fes-ho per tu.

0: nosaltres, en Martí, l'Helena, l'Adam i jo, que em dic Laia, i us volem recomanar un llibre que hem llegit a la classe. El llibre es titula La meravellosa medicina d'en Jordi i el seu autor és en Roald Dahl. A més, el llibre porta il·lustracions molt divertides dibuixades per Quentin Blake.
1: Jo us parlaré un xic de l'autor. En Roald Dahl va néixer el 1916 i va morir el 1990. És un dels escriptors infantils més importants en llengua anglesa. Els seus llibres tenen un humor estrany, exageren la realitat i són molt fantàstics. En resum, són llibres ben originals i sorprenents. Potser en coneixeu algun o heu vist alguna pel·lícula sobre ells. Us dic alguns dels seus títols més famosos: Charlie la fàbrica de xocolata, James i el préssec gegant, Matilda, les bruixes, històries imprevistes i el que hem llegit nosaltres, La meravellosa medicina d'en Jordi.
0: En aquest llibre passen coses ben estranyes. Les àvies normalment són amables, afectuoses i s'ho passen molt bé menjant pastissos de crema, oi? Doncs l'àvia d'en Jordi no. Sempre està rondinant, renya constantment el seu net i té els costums gastronòmics més fastigosos del món. Li agraden les erugues i els llimacs amb col. És tan antipàtica que en Jordi decideix actuar. I així prepara una medicina meravellosa que produeix uns resultats increïbles en l'àvia i tots els animals que la proven. Si voleu saber què passa, l'haureu de llegir. Creiem que us agradarà molt i us ho passareu molt bé llegint-lo.
2: Ara, cadascun de nosaltres us explicarà el que més ens ha agradat d'aquesta lectura. A mi, el que més m'ha agradat és com en Jordi prepara una medicina molt original.
1: A mi, el que més m'ha agradat és el final, que és molt sorprenent.
0: A mi el que més m'ha agradat són les transformacions que pateix l'àvia d'en Jordi.
2: A mi el que més m'ha agradat és quan el pare i en Jordi intenten refer la medicina. Esperem que la nostra recomanació us hagi agradat i que us animeu a llegir aquest llibre.
3: Esperem que si el llegiu us agradi tant com a nosaltres.
4: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.

0: nosaltres consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
1: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
0: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
1: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
0: Generalitat de Catalunya. El

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Energy Control, que es dedica a la reducció de riscos i danys associats amb el consum de drogues, ha posat en marxa ChemSafe a Catalunya. Aquest servei es dirigeix al col·lectiu LGTBI que practica ChemSex, els usos sexualitzats de les drogues. Marga Esparza.
1: Des d'Energy han obert un servei de WhatsApp i de Telegram a Catalunya perquè els usuaris puguin consultar dubtes sobre les substàncies, les pautes de consum de menor risc o la salut sexual. Perquè el ChemSex pot allargar durant hores la pràctica sexual i pot també haver-hi més risc de contagi de malalties de transmissió sexual. Marta Escolano, coordinadora d'Energy Control a Catalunya.
2: Les pràctiques sexuales se alargan más, eso pues puede tener, yo que sé, riesgos físicos, ¿no? Desgarramientos, y luego, claro, que en determinado momento estés como de alguna manera harto de sostener la precaución y digas, pues mira, ya está, me da igual, ¿no? Porque al final, a más horas, realmente es más lógico que de alguna manera bajes la guardia.
1: Un altre problema és que es fa policonsum de drogues noves sense conèixer els seus efectes barrejats.
2: Es explicar qué es cada sustancia de las que aparecen. Porque de la mefedrona en determinados colectivos se habla mucho, pero nadie tiene ni idea de lo que es. Y explicarle a la gente que esto es un estimulante. Que puede generar efectos de excitación y de placer, que si lo mezclas con GHB, el GHB es un depresor del sistema nervioso. Y que estas dos sustancias mezcladas, es probable que la estimulante te enmascare los efectos de la otra. Con lo cual, que tengas cuidado.
1: Energy Control a Catalunya també incorpora la figura d'una persona del col·lectiu LGTBI que farà accions de proximitat a locals i espais d'oci per oferir informació.
3: La xarxa de comunicació local.
4: La zona d'Olot, 15 graus, hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses, hores d'ara, a poc a poc va remuntant, 4 graus, hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara la Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus, hores d'ara, amb restes d'inestabilitat, hores d'ara, alguns dels registres, hores d'ara, amb un cel força de pat, hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent, hores d'ara. 2 graus sota zero, hores d'ara, cap a les comarques lleidatanes, hores d'ara. Temperatura força baixa, hores d'ara. A la cota 2100, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Imatges en directe, hores d'ara. Aquestes temperatures, hores d'ara. Núria, a la cota 2000, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Aquest termòmetre, hores d'ara. 7 graus, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. Però hores d'ara. Hores d'ara. I encara hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. I a hores d'ara. Hores d'ara.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Sé que fa el fotim, que el veïnat ja sega en blat. I naltros no hem acabat. I naltros no hem acabat un pot d'ordi que tenim. Ai, sega, sega, fa fotim.
2: Ràdio Vila Sacra 107 FM.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Intenta atropellar un policia i fuig després d'una baralla per una plaça d'aparcament a Empúria Brava. La policia local va localitzar el vehicle, va detenir el conductor i també el va denunciar per 4 infraccions de trànsit comeses durant la fugida. O ens posem seriosos i amb mà dura, o aquesta gent se'n riu de l'autoritat de totes, comenta una veïna. Detingut a Portbou, el pres de 4 camins condemnat per homicidi i fugat durant una sortida. L'home havia matat i esquarterat un altre home en un pis de Barcelona. L'enxampen amb 60 kg de marihuana amagats entre electrodomèstics vells. La Policia Nacional va aturar el camió a la Jonquera en el marc d'una investigació iniciada al País Valencià.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de paraules potser poc conegudes. Sabíeu que de la part del darrere del genoll o bé la part oposada al colze en diem la sufraja? O que de les travesses de ferrocarril en diem les felipes? I del cordit de la baldufa, com en diem? En diem llamperó. Sabíeu que dels guants sense dits o amb els dits escapçats en diem mitena? Sufraja, felipes, llamperó o mitena són algunes de les paraules poc conegudes que avui volíem compartir amb vosaltres perquè no us sonin estranyes. Aquesta informació l'hem extreta del llibre 1001 curiositats del català parlat i escrit de Jaume Salvanyà.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Sentim la cultura.
2: Hem de treure el cap a Girona.
3: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
6: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé, saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
7: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.
8: Molt bé, no?
9: Urbans, healthys i saborosos. Molt guau! I molt... Receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
10: Visita'ns al polígon de Vilatenim.
9: És molt bé anar.

Mira, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Hasta

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Ràdio Vila Sacra 107.

0: retrobats aquesta estona radiofònica. Ben retrobats a tots els oients de la xarxa. I bé, que nosaltres, doncs, a punt estem aquí amb la nostra cuinera, la Paquita Forç. Bon dia, Paquita.
1: Bon dia a tothom, bon dia.
0: Doncs per entrar amb aquestes receptes que ens aporta cada setmana, i unes receptes, doncs, que a banda d'explicar-los amb molt de carinyo, també són receptes molt bones, Paquita?
1: Tal com les explico, amb el mateix carinyo els faig.
0: Ah, això ja ho sabem, ja, perquè algunes fetes per vostè o fetes per la que té al costat canvien molt, eh?
1: No canvien, perquè la cuina no té cap més secret que és el carinyo. I fer les coses amb carinyo.
0: I de fer-ho a poc a poc, vostè sempre.
1: Ah, sempre. Això no cal que... No cal que us ho digui, perquè ho heu pogut comprovar, la que, encara que n'hi ha que diuen és que a mi m'és un sacrifici entrar a la cuina. I jo se me'n van tots els mals, així que entro a la cuina.
0: Hi ha molta gent, això?
1: Sí, ui.
0: El que passa que n'hi ha molts, que és el que té aquí al costat, que sempre van corredisses, i per això no me surten tan bé com vostè. Molt bé, Paquita, quin serà el plat que ens aportarà avui?
1: Avui farem bacallà a la llauna.
0: Bacallà a la llauna, ui, sí. Boníssim, no?
1: A més de bo, és molt senzill de fer, uh-huh. I al mateix temps val la pena, perquè de veritat, si es fa tal com jo us explico, creieu-me que queda riquíssim.
0: Escolta, Paquita, del bacallà n'hi ha moltes seccions, del bacallà.
1: Lo principal del bacallà és saber el de salar.
0: Sí. Per aquest tipus de bacallà, quina part és? O dels lloms?
1: Ample.
0: La part ample.
1: Ample, uh-huh. Sí, això sí, eh? La part ben bé que sigui de quatre talls de bacallà del llom... Ben dessalats.
0: Del llom.
1: Del llom, sí, molt senyor. Bé. 10 grans d'alls.
0: 10 grams, Paquita?
1: 10 grans. Grans.
0: Ah, vale, no ho havia entès, això.
1: Grans
0: d'alls,
1: molt
0: sí, bé.
1: Sí, senyor. 5 fulles de julivert, o sigui, un remet de julivert.
0: Sí.
1: No cal estolviar-li. Un pot de quasi de mig quilo de tomaca. Perquè això és el que ha de dominar. Uh-huh. M'entens? D'aquest que jo normalment el compro d'aquest de vidre, sí. Però mig quilo, eh?
0: Molt bé.
1: No li estolvio pels quatre talls, perquè són quatre senyors talls, eh? Llavors, una cullerada de pebre vermell, dolç. 15, entre 15 i 18 ametlles torrades, pelades i ben picades, que quedin fines, o sigui, és el gust que s'ha de trobar. Un got de vi blanc. Molt i bé. Un quart de litre d'oli. Tampoc li estolvieu.
0: Perquè aquest quart de litre d'oli, que és per fregir el bacallà, Paquita?
1: Per tot. I al mateix temps de fregir-lo, un cop, perquè tu, si agafes el bacallà, que diguéssim, aquest mateix que us dic, com si el remulleu vosaltres, sobretot us recomano que el xugueu bé, inclús jo ho faig amb un drap.
0: Ah, està bé.
1: Sí, perquè llavors la farina és com no queda impacte. M'entens? Llavors només tu passa la farina, inclús les polses.
0: Em val, perquè...
1: Exacte, no, per fregir-lo. Perquè s'ha de fregir.
0: Paquita, per exemple, si volem, alguna dels nostres oients el vol dessalar, vostè quant de temps li aconsella fer-ho?
1: Almenys ha d'estar ben bé de 3 dies.
0: 3 dies.
1: D'aquest gros, eh?
0: Sí. I cada dia canviar l'aigua?
1: Hasta almenys, amb aquests 3 dies, dos cops canviar-los l'aigua.
0: Dos cops al dia. I potser vostè, no sé si aconsellaria, provar-ho.
1: Perquè, home, clar.
0: Perquè sempre... no el dessalem més del compte.
1: Exacte. No, normalment amb 3 dies, més aviat, potser, si és d'aquest tan gruixut, hasta potser es necessita 4.
0: Val.
1: Perquè saps què passa? Com que ara hi ha l'avantatge de les neveres...
0: Sí.
1: Abans, com que no n'hi havien, feia més efecte.
0: Val.
1: M'entens?
0: Val.
1: Canvi les neveres, si tu poses el bacallà i a la nevera amb l'aigua, no dessala tan ràpid com altres vegades.
0: Després aquest bacallà, si és el que diu vostè,
1: sí.
0: Com el traiem de l'aigua, ben xugat.
1: Sobretot, sí.
0: I amb farina i espolsat.
1: Exacte.
0: Perfecte.
1: Sí.
0: Doncs vinga, sí. Anem cap a fer aquesta recepta, Paquita.
1: Sí, senyor. Doncs mira, primer de tot heu d'agafar el bacallà tal com vos dic, ben sec, encara que sigui de l'aigua, ben sec, que estigui al punt, com és lògic, i posat a la farina i quan el teniu enfarinat, ben espolsat, perquè d'aquesta manera no embrut l'oli. Això també és un altre avantatge, eh? Llavors, l'oli ja calent, poseu el bacallà a fregir, ben ros, eh? Aquí sí que s'ha de coure ben cuitet, eh? Tampoc massa fort el foc, i d'un costat i de l'altre, com és lògic, eh? Quan teniu el bacallà ben, o sigui, fregit, penseu-vos que la salsa simplement la teniu preparada, eh? Primer de tot, la fregiu, sí, quan està al foc, amb el mateix oli colat. Jo normalment sempre faig llavors el colo, perquè si ha quedat una mica de farina,
0: ah, està bé,
1: que no quedi d'això. Coeu els alls primer de tot.
0: Sencers, petits, els alls?
1: No, els trinxo.
0: Trinxats.
1: I el julivert també, ben petit. Això però penseu-vos que és un moment, eh? Això...
0: El foc lent, segurament, no, Paquita?
1: El foc lent i és un... Res, es tracta de minuts. I llavors ja de seguida hi podeu posar la tomaca.
0: Ah, molt bé.
1: Eh? Que les ametlles ben picades amb el vi blanc... Jo faig la picada amb el vi blanc.
0: Sí, però tot pica les ametlles i pica el vi blanc.
1: Ah, exacte, jo ho faig amb el mini pímer.
0: Ah, molt bé.
1: M'entens? I el pebre vermell també.
0: Ja li posa aquí en el mini pímer, també.
1: Sí, també en el mini pímer. I després, normalment, jo també hi poso un polset de pebre negre.
0: Ah, va, aquí.
1: Però tot la mateixa picada, eh? Tot la mateixa picada. Quan sigui ben cuit, tireu-hi per damunt. Clar, quan ja teniu això cuit, perquè després de tirar la picada, abans de tirar-hi la picada, heu de tirar-hi la tomaca. Primer l'all i julivert.
0: Sí.
1: La tomaca, perquè tot es tracta de minuts. Això es tracta ben bé de minuts. La tomaca, penseu-vos que també de seguida ja queda cuita, eh? I llavors la picada que teniu feta, amb, com us dic, amb el vi blanc i el pebre vermell i el pebre negre.
0: El bacallà, quan li tornem a posar-li, Paquita? Una vegada tenim cuit els alls...
1: No, tu quan acabes de fregir el bacallà, l'has de posar en una llauna per anar al forn.
0: Val.
1: Tu ja el deixes en allà i ja a punt. Llavors tu fas aquesta salsa, eh? Jo la passo tota pel mini pímer, ametlles, tot. M'entens?
0: Quedi ben fi.
1: Quedi, però ben fi. I llavors ho tires a sobre el bacallà, 5 minuts, res més que 5 minuts al forn, perquè com el forn ja està calent, i a taula.
0: Molt fàcil,
1: és
0: Paquita. És
1: facilíssim.
0: Fàcil,
1: però
0: ràpid,
1: no has menjat una cosa tan bona.
0: Molt bé, no?
1: És boníssim.
0: Ha de quedar perfecte, doncs, aquest plat.
1: Mira, pensa't que és un plat que qualsevol cosa que facis davant,
0: ja quedes bé, ja quedes ple i bé, no?
1: Però completíssim.
0: Molt bé, en el forn no m'he notat, o sigui, si una audiència l'ha fet, quant de rato s'hi han tastat?
1: 5 minuts, més de 5 minuts no.
0: No cal posar-lo.
1: No cal, perquè penseu-vos que tant el bacallà com la salsa, ja tot és cuit. Només és ben bé, jo això, normalment us dono un consell, que ho podeu fer-ho inclús el dia abans.
0: Clar.
1: M'entens? Ara, el secret sempre és de que sigui al punt, llavors, el forn. És el dir, forn ben calent quan li poseu.
0: Fer-ho abans, però sí, el moment de servir al forn, en aquell moment.
1: Sí, senyor.
0: Vale, molt bé.
1: Sí, senyor. Que això també és un avantatge molt bon.
0: I tant.
1: Perquè dius, mira, el dissabte que t'he de dir, ho vols fer el diumenge, doncs pots fer-ho tranquil·lament, el que passa que el secret principal és el forn.
0: Molt bé, perfecte. Doncs sí, ens hem agafat amb aquest punt, Paquita, d'aquest bacallà.
1: Sí, aquests 4 talls de bacallà que siguin de molts sots, això sí, del llom, ben dessalats, eh? Els 10 grans d'all no li estolvieu. Les 5 fulles de julivert, bueno, un ramet de julivert, sí, igual. I el pot de tomaca, tampoc li estolvieu
0: mig quilo. Molt bé.
1: Sí, per als 4 talls es necessita ben bé, mig quilo de tomaca. I la cullerada de pebre vermell, la culleradeta, si voleu posar, de pebre negre, les 15, de 15 a 18 ametlles, que tot ha d'anar picat en el... i el gotet de vi blanc.
0: Molt bé, Paquita, doncs ens ha agafat molt bon apunt, esperant que tota l'audiència doncs, també n'hagi agafat. Paquita, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu-siau a tothom.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem d'Alfons Mias i d'Amadeu Cuadrado. Radiarem dues estrenes. Complimentarem una petició i acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. D'ell comencem escoltant la seva sardana titulada Neu Rodona.

Acabat d'escoltar una de les sardanes més populars de Ramon Serrat, compositor destacat d'Agost. Neu Rodona, sardana de 1923, que ens ha interpretat la Copla Montgrins, de 1997. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant d'Alfons Mias Martí en el 90 aniversari del naixement. Alfons Mias neix a Sant Joan de Mollet el 9 d'agost de 1936. Trompetista, violinista i compositor de sardanes. Va iniciar els estudis musicals amb Ramon Capdeferro de Flaçà, continuant amb el violoncel·lista Ferran Jofre de Bordils i posteriorment amb el mestre Josep Vieder de Girona. L'estudi de la trompeta el va completar a Barcelona sota el mestratge d'Amadeu Rovira. També fou un notable solista de violí. La seva carrera professional comença l'any 1958 a la Copla Catalunya de Bordils. Després, passat dues temporades a la Copla Iris de Salt, població on residí durant prop de 30 anys. Posteriorment ingressa a la Copla Orquestra Amoga de Vidreres, on romangué una dècada. Fou precisament durant aquesta etapa quan inicia la seva activitat com a compositor i escrigué la seva primera sardana, Carme, dedicada a la seva esposa. Després d'uns anys actuant en diversos conjunts musicals, s'incorpora a la desapareguda Copla Girona. L'any 1981 passa a formar part de la Salvatana, substituint el trompetista Marcelí Trias, i romangué fins al 1987, quan ingressa a la Copla Orquestra Costa Brava de Palafrugell. L'any 2001, ja retirat de la Costa Brava, continua la seva activitat musical amb la Copla Foment de la Sardana de Torroella de Montgrí. Com a compositor, és autor d'una quarantena de sardanes d'estil popular i molt agraïdes per les coples. Entre les més conegudes hi ha Carme, la Dansarina, la Plec de Roses, Ofrena, Com a gironès no hi ha res, Cavall de Ferro, Sant Joan de Mollet, Joves Alegres o Sal Independent. Aquesta darrera, escrita l'any 83, en suport al moviment que reclamava la segregació de Salt del municipi de Girona. Des del Font Mias escoltarem una sardana familiar que dedicava a la seva filla, gran aficionada a la dansa. El títol estava cantat. La Dansarina, interpretada per la Copla Bisbal Jove.

acabat d'escoltar la sardana d'Alfons Mias titulada La dansarina, interpretada per la Cobla Bisbal Jove. Recordarem Amadeu Cuadrado Alguacil, del que dimecres es complien 93 anys del naixement. Amadeu Cuadrado neix a Palamós el 12 d'agost de 1933. Compositor, director coral, instrumentista de fiscorn i bateria i una de les figures més representatives del món musical del Baix Empordà durant la segona meitat del segle XX. Inicia els estudis musicals amb mossèn Lluís Guillaumes, ampliant posteriorment la seva formació amb Eduard Castelló. Es va examinar de violí i fiscorn al Conservatori de Girona. Fora de la música, exercí durant molts anys l'ofici de pintor, activitat que compaginava amb una intensa dedicació musical fins a la seva jubilació. La seva trajectòria com instrumentista comença el 1951 a la Principal de Palamós. Posteriorment forma part de la Principal de Llagostera, dels Víctors de Sant Feliu de Guíxols, de la Primavera de Palafrugell i de l'Empordà de Palamós. L'any 1964 fou un dels fundadors de la Cobla Baix Empordà, formació de la qual es convertia en una de les ànimes durant més de 45 anys. I interpretava el fiscorn, n'assumí la direcció a partir de 1999 i després de retirar-se com instrumentista, el febrer de 2010, continua exercint les funcions de representant de la Cobla. A les actuacions de ball també tocava la bateria. Paral·lelament desenvolupà una intensa activitat en el món coral. Des de 1987 dirigí la coral El Progrés de Palamós. Anteriorment havia estat director de les corals Arrels Noves i Harmonia Antoniense de Sant Antoni de Calonge i des de 1999 també dirigí la coral Amistat de Calonge, esdevenint una figura molt estimada dins el camp coral empordanès. Com a compositor deixà prop d'una cinquantena de sardanes, a més d'algunes havaneres i altres composicions vocals. Més enllà de la música, era una persona de gran curiositat intel·lectual. Gaudia confeccionant mots encreuats, caçant bolets, llegint i escrivint articles per a diverses revistes, aficions que reflecteixen el seu caràcter inquiet i meticulós. L'any 2007, l'Ajuntament de Palamós li concedí l'Escut d'Or de la Vila, màxima distinció municipal en reconeixement a tota una vida dedicada a la música i a la cultura del municipi. Morí el 9 de juliol de 2017 a Sant Antoni de Calonge, quan li faltaven pocs dies per complir 84 anys. La seva desaparició motivà nombroses mostres de condol. Diversos músics el recordaren com una persona humil, conciliadora i extraordinàriament polivalent, company exemplar. Des d'Amadeu Cuadrado escoltarem la seva sisena sardana. 40 anys junts a Palamós, estrenada el 25 de juliol de 2004, coincidint amb el 40è aniversari de la Cobla Baix Empordà, sardana que incorpora la següent dedicatòria. La Cobla Baix Empordà celebra aquest any el 40 aniversari de la seva fundació i són també 40 anys que hem anat mantinguent uns forts lligams de fraternitat i col·laboració amb l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós i que sigui per molts anys. 40 anys junts a Palamós amb la Cobla Mongrins.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Amadeu Cuadrado, 40 anys junts a Palamós, interpretada per la Copla Montgrins. Anem per les estrenes. Les dues interpretades diumenge passat en el transcurs del 40è aplec de la sardana dels Pirineus, celebrat a Ribes de Freser. Un aplec que habitualment compta amb una gran quantitat d'amics que hi assisteixen, i aquest any no va ser una excepció, emplenant la plaça del Mercat en un calorós dia de sardanes interpretades per les cobles Ciutat de Girona, Joveníbula de Sabadell i Marinada. Les estrenes es varen repetir una en sessió de matí i l'altra de tarda. Comencem amb la matinal degut al recordat Siegfried Galvany, una d'aquelles per a piano que va trobar la seva filla Gemma fent endreça, algunes amb títol i que han estat instrumentades per a cobla per Jordi Molina. Sabem que de tant en tant algunes continuaran sortint a la llum, com aquesta, titulada 40 entre muntanyes, que va estrenar a la cobla Ciutat de Girona i que escoltarem en una gravació de la dansa catalana. 40 entre muntanyes, Siegfried Galvany.

escoltàvem la sardana de Siegfried Galvany, instrumentada per Jordi Molina, titulada 40 entre muntanyes, estrenada diumenge passat al 40è aplec de Ribes de Freser per la Cobla Ciutat de Girona. I a la tarda tocava la segona, deguda a Carles Santiago, compositor que no es va voler perdre l'estrena de la seva sardana i que també escoltarem en una gravació de la dansa catalana. Porta per títol Sons del Pirineu i la presentava la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Aquesta era l'estrena de Carles Santiago titulada Sons del Pirineu, interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell. Anem per la petició. Anem per un record a dues aficionades de Sant Feliu de Guíxols, que malauradament ens han deixat fa poc. Dues Rosers, Roser Vilà i Roser Jargall. Un bon amic seu ens ha demanat una sardana per recordar-les i com que les dues coincidien amb el nom, hem pensat en la nostra Roser d'Enric Morera, que escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal a la memòria de Roser Vilà i Roser Jargall.

0: Sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Acabem d'escoltar la nostra Roser d'Enric Morera, la interpretació de la principal de la Bisbal. Anem per la informació. Per avui dissabte. A 6:15 de la tarda, a Maçanet de la Selva, de festa major amb la Copla Meravella. Mitja hora més tard, a 6:00, a Sant Hilari Sacalma amb la principal de Banyoles. A 7:15 de la tarda, a Calella de Palafrugell amb la Copla Baix Empordà i a Ribes de Freser amb la Bisbal Jove. A 7:00 de la tarda, a Organyà, 28è, a Plec de la Sardana amb els Lluïsos Copla. A Sant Iscle de Vallalta, de festa major amb la Copla Canigó. A 8:00 del vespre, a Cunit, Copla Catània. A Salou, nits daurades amb la Copla Reu Jove. A les Borges Blanques, festa de Sant Salvador amb la Copla Tàrrega. A Calafell, amb la Copla Sant Jordi. A Escalda Sant Gordany, amb la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Encara a 8:00 del vespre, a Palamós, festival amb so de Copla, al Passeig del Mar, Transmediterrània Orquestra. A 8:45 del vespre, a Balaguer, amb la Copla Maricel. A 9:00 del vespre, a Olot, nit de sardanes amb la Copla Principal d'Olot, amb el Grat de Mar, de festa major, amb les Coples Principal de Banyoles i Ciutat de Girona. A 9:45 de la nit, a Castelldans, amb la Copla Tàrrega. I a 10:00 de la nit, a Lloret de Mar, amb la Copla Mediterrània. I a Roses, amb la Copla Servianenca. Doncs fem una primera parada a Balaguer, a la ballada dels Cenicets, que interpretarà la Copla Maricel, a 9:45 del vespre, a la plaça de Sant Salvador.

Acabat d'escoltar la sardana de René Picamal titulada La sardana de les noies, interpretada per la Cobla Marinada. Informació per diumenge. A les 12 del migdia, a les 4 de la tarda, Sant Feliu de Pallerols. 6è aplec de la sardana de Valldostoles amb les cobles Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i Principal d'Olot. A l'una del migdia, a la Pobla de Cérvoles, de Festa Major amb la Bellpuig Cobla. A Ciutadilla, de Festa Major amb la Vents de Riella. A Esterri d'Àneu, de Festa Major amb la Juvenívola de Gramunt. A 6:15 de la tarda, a Castelló d'Empúries, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, a Bescanó, de Festa Major amb la Cobla Meravella. A Sant Joan de les Abadeses, al Passeig del Comte Guifré, amb la Cobla Foment del Montgrí. A 6:45 de la tarda, a Sant Climent de Llobregat, de Festa Major amb la Cobla Sabadell. A Riells del Fai, de Festa Major amb la Cobla Nova Blanes. A Olost, de Festa Major amb la Cobla Canigó. Per la 7, al Vendrell, amb la Cobla Marinada. I a Mollà, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. A 8:15 del vespre. A Sant Pol de Mar amb la Cobla Mediterrània, a la Seu d'Urgell amb la Bellpuig Cobla, a Cervera amb la Cobla Aires de la Terra, a Blanes amb la Cobla Vila de la Jonquera, a Pineta de Mar amb la Cobla Xaloc,

a Castelldefels amb la Cobla Baix Llobregat, a Calella, al passeig de Manuel Puigbert amb la Cobla Sant Jordi. I per les 8 del vespre, doncs, a Palamós, al passeig del Mar amb la Cobla D de Dones, i a Gramunt amb la Cobla Lluïsos, i a Premià de Dalt amb la Cobla Maricel. I acabarem a les 10 de la nit a Sant Antoni de Calonge amb la Cobla Foment del Montgrí, i a Llançà, concert de sardanes i música per a Cobla amb la Cobla Ciutat de Girona. T'esperarem ara al 6è aplec de la Vall d'Hostoles, que celebrarà Sant Feliu de Pallerols, per escoltar la sardana de conjunt que any rere any es va consolidant en aquest aplec. Colla Arrels de Catalunya, de Joan Callís, amb la Cobla Marinada.

colla Arrels de Catalunya de Joan Callí se'ns oferia la Copla Marinada. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Anem per dilluns. A 11:45 del matí a Sant Feliu de Buixalleu, a Gaserans, de Festa Major amb la Principal de Porqueres. A 12:00 del migdia a Das, de Festa Major amb el Foment del Montgrí. A 12:45 del migdia a Botarell, de Festa Major amb la Reu Jove. A 1:00, a Gratallops, de Festa Major amb la Mirafont. I a Llorenç del Penedès, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. 13:45 de la tarda, Preixana, de Festa Major amb la Copla Aires de la Terra. A 17:45 de la tarda, Maçanet de la Selva, de Festa Major amb la Copla Salvatana. A 18:45 de la tarda, Villalba dels Arcs, de Festa Major amb la Copla Mirafont. A 19:00, a Sant Llorenç Savall, amb la Copla La Nova Vallès. A 21:00 del vespre, Perpinyà amb la Mil·lenària. I a 22:00 de la nit, a Santa Coloma de Farners, amb la Copla La Flama de Farners. Per dimarts, a 12:00 del migdia a Das, de Festa Major amb la Principal de Banyoles. A 6:00 de la tarda a Santa Susana, de Festa Major amb la Copla Montgrins, i a Molló amb la Principal de Banyoles. A 7:00 de la tarda a Sant Llorenç d'Hortons, de Festa Major amb la Reu Jove. A Llafranc amb la Flama de Farners. A 7:45 del vespre a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila amb la Vila de la Jonquera. I a 10:00 de la nit a Puigcerdà amb la Copla Berga Jove. I per dimecres, 12 d'agost, a 7:15 de la tarda, a Ceba, amb la Copla La Principal de la Bisbal, també de Festa Major. A 9:15 del vespre, a Hostalric, amb la Copla Baix Empordà. A Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla Vila de la Jonquera. A 10:00 de la nit, a Castelló d'Empúries, amb la Copla Marinada. A l'Escala, a la plaça de l'Univers, amb la Copla Foment del Montgrí. I a Tossa de Mar, amb la Copla Ciutat de Girona. Doncs repassant els programes de les ballades que ens han arribat, comprovem que hi ha una sardana relativament nova que ens repeteix i que es continua interpretant. Per exemple, la interpretarà la Principal de la Bisbal dilluns a la Festa Major de Llorenç del Penedès. Maria Rosa, d'Enric Ortí.

la Copla Mediterrània des de la final de la sardana de l'any, la que ens interpretava la sardana Maria Rosa d'Enric Ortí. Anem per la resta de la informació. Passem a dijous. A les 6 de la tarda a Cardedeu, de festa major a la plaça de l'Església amb la Copla Montgrins. A 6:45 de la tarda a Organyà, de festa major amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda a Colera, amb el Foment del Montgrí. A 6:45 del vespre a Mer, 44è aplec de la Sardana, amb les Coples Bisbal Jove i Flama de Farners, a Banyuls de la Marenda amb la Tres Vents. I per les 10 de la nit a Calonja, amb la Copla Foment del Montgrí, a Pals, amb els Rossinyolets, a Llançà, amb la Baix Empordà, a Vilassar de Mar, amb les Coples Ciutat de Terrassa, i a Peralada, amb la Copla La Principal de Peralada. I per divendres, sardanes a les 5 de la tarda a Ribes de Freser, 38a trobada sardanista del Ripollàs amb les Coples Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda a Maials, de festa major amb la Copla Montgrins. A les 7, a Torregrossa, de festa major amb l'11 de setembre. A 7:45 del vespre, a Torroella de Montgrí, de festa major a la plaça de la Vila amb la Copla Principal de Cassà. A les 9 del vespre, a Juneda, amb la Copla Juvenívola de Gramunt. A Olot, a Sardagost, amb la Copla Flama de Farners. A 9:45 del vespre, a Banyoles, festes d'agost amb la Principal de Banyoles, a Premià de Mar a la plaça de l'Ajuntament, amb la Copla Mediterrània. A les 10 de la nit a Alp, amb la Copla Berga Jove, a Guimarà, amb la Copla Vents de Riella, a Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la Copla Maricel, i a Figueres, amb la Copla Vila de la Jonquera. I acabarem un 1:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la Copla Marinada. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem, i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana de conjunt de l'aplec nocturn de Mer. Evidentment, a Mer, aplec nocturn de Francesc Camps amb la Copla Ciutat de Girona. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Consultar números premiats a Juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: I parlant d'emocions...
1: 20.
2: És l'hora del pati.

0: No et preocupis, dels que no se n'assabenten, tu assabenta't.
1: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Llibres de ciència.
2: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
3: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.

els caps de setmana passen coses bones.

0: petit crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, que viures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell que viure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins a les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 164808. També estanc i càrrega de mòbils.
3: Pareu bé l'orella.
4: Més cremós i dens. Més cacau. Més bonbon. Demana el ben calent o amb nata al teu bar o cafeteria i descobreix per què bonbon és molt més que un batut de xocolata. Ganes de més?
5: Ganes de bonbon!
4: Segueix bonbon.cremalat a Instagram i participa en el sorteig d'un lot bonbon cada mes.
6: Escolta.
7: Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament. També de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Avui farem un tribut a l'Empordà, perquè tenim un territori que enamora i una identitat cultural pròpia que li hem de donar més valor. I sense límits, perquè l'Empordà som tots, els de l'Alt i els del Baix.
1: Pubilla del Pirineu i el mar, capçal de la pàtria, mirall de Catalunya, que voltes t'he mirat vi a través tornant de França de vell matí, desvetllant enlluernat per la llum roja del sol ixent, que tot te banyava i encenia. I que manera de delitosa aquesta primera visió de la pàtria, tot tu Empordà, un paradís.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: L'hostal del rock

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 16 de març del 2025.
1: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya posa en marxa un canal de WhatsApp d'avisos i alertes per comunicar estafes. Segons les últimes dades policials, cada dia se'n denuncien 200, que es fan a través de totes les plataformes i dispositius. L'agència preveu que amb els últims robatoris massius de dades a entitats públiques i empreses privades s'incrementin encara més. Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: De moment aquesta bústia l'estem plantejant de forma unidireccional. Vale? Per tant, la volem utilitzar com una altra font més d'informació que puguem utilitzar després per al canal de WhatsApp, no? I per d'alguna manera democratitzar la informació d'aquestes ciberestafes.
1: També s'incrementaran les que es puguin fer amb intel·ligència artificial, per exemple, animacions que ens faran dubtar de qui tenim a l'altre costat d'una videoconferència o que ens poden enganyar amb una trucada de veu. Per contactar amb premsa de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya trobareu l'enllaç del grup d'avisos i de la bústia de denúncies al web de ciberseguretat.gencat.cat.
3: Pensa.

0: ja bitxos a la cuina!
1: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
0: De veritat?
1: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
2: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: viatge en el temps. Sigui com sigui. Funciona. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
1: Els humans que vivim al segle XXI tenim el privilegi d'estar assistint i protagonitzant en primera persona una revolució comparable a la industrial del segle XIX, la revolució tecnològica i digital. I, sens dubte, aquesta revolució cavalca el llom de l'invent del segle, Internet. Les autopistes de la informació, el Big Data, les xarxes socials han permès el teletreball, l'accés a fonts d'informació gairebé infinites i han revolucionat les nostres vides a un ritme vertiginós. Des de la manera de relacionar-nos a través de xarxes socials o de webs de contactes, fins a com crear empreses i treballar-hi, com comprem i consumim o com planifiquem les vacances o l'oci. Bé, hem dit que Internet era l'invent del segle, però si bé és veritat que ha explotat en aquest, l'invent en qüestió és força més antic del que ens pensem. Internet va néixer al segle XX i, en part, impulsat o finançat per l'exèrcit nord-americà.
2: Albert Cuesta, periodista especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació.
3: Els dos primers ordinadors que es van connectar per Internet a l'octubre de l'any passat va fer 50 anys, pertanyien a un programa de recerca universitària finançat pel Departament de Defensa dels Estats Units. Per tant, d'alguna manera, sí, l'exèrcit nord-americà hi va estar implicat, però no era una xarxa per ús militar.
1: A la xarxa tot passa pels servidors. Sapiguem què són exactament?
3: És un ordinador. Els centres de dades de les grans corporacions tipus Google, tipus Facebook, tipus Twitter, tipus Amazon, són grans naus industrials i són el que hi ha allà són passadissos plens d'armaris, plens d'ordinadors, essencialment un PC com el que tenim a casa.
1: Doncs això, realment sabem quin recorregut fa l'ordre que donem quan, per exemple, fem una cerca a la Wikipedia?
3: La meva petició acaba passant de màquina en màquina per tot el món i es va acostant fins a l'adreça on li han dit que hi ha el servidor de la Wikipedia. Llavors, el servidor de la Wikipedia, quan rep el primer paquet, espera que li arriben els altres paquets i llavors ajuntar-los i composar el fitxer complet.
1: I això com ho fa? Què són aquests paquets?
3: Fent servir una cosa, un protocol de comunicacions que es diu protocol IP, la connexió aquesta és permanent i per aquesta connexió passen trossets de moltes comunicacions al mateix temps. Cadascun d'aquests trossets porta una capçalera i un peu que indiquen l'adreça del meu ordinador i l'adreça de l'ordinador al qual li estic fent la petició.
1: Déu-n'hi-do. Un recorregut tipus que pugui fer una consulta habitual?
3: Si jo consulto el servidor de l'àudio d'aquest programa, el servidor de Catalunya Ràdio, la meva petició del meu mòbil surt via aèria per ràdio a l'antena de mòbil de la meva companyia de telefonia, que via fibra òptica li transmet amb un router que en algun moment busca on està el servidor de Catalunya Ràdio i li envia per una altra via que pot ser aèria o no.
1: Més enllà de l'ús a la feina, cada dia pren més força la Internet de les coses. Cotxes, electrodomèstics o mil coses més.
3: Es parla ja, en xifres de que hi arribin a haver 50 o 100 mil milions de coses connectades a Internet.
1: Uf! Toca de mitjana a unes 10 coses per persona en aquest planeta. I el volum de dades esborrona.
3: Els formats de les adreces IP de qualsevol cosa que estigui connectada a Internet té una adreça formada per 4 grups de 3 xifres. Ja fa uns anys que es van acabar les combinacions possibles. Llavors, ara, aquestes adreces s'han ampliat i es fa servir una cosa que es diu el protocol IP versió 6, que permet moltes més combinacions que no ens les acabarem amb la nostra vida ni amb la dels nostres descendents.

0: Internet és el d'haver acabat amb el monopoli exclusiu que tenien els mitjans de comunicació, els únics que tenien accés a les fonts d'informació per fer-la arribar al gran públic. Avui, qualsevol personalitat amb un perfil a Twitter, per exemple, pot anunciar el que vulgui, a l'hora que vulgui, sense haver de convocar cap roda de premsa. Però Internet ens ha canviat la vida en més aspectes. Els mateixos mitjans de comunicació s'hi han hagut d'adaptar o alguns han nascut directament i només en format digital. S'hi poden fer cursos de tot tipus. El correu electrònic, amb arribada immediata del missatge, ha jubilat a marxes forçades al correu tradicional. I així tantes i tantes coses. El que dèiem, una autèntica revolució. El Funciona acaba aquí el seu recorregut, però la humanitat segur que no. Aquell animaló que enmig de la jungla va dominar el foc fa mig milió d'anys ha avançat moltíssim. Qui sap cap a on evolucionarà l'espècie humana?
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: las frases Dan Ramón.
1: Bona és la neu si ve el seu temps.
2: Tenim el que d'altres no tenen. Oi,

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Senyora, el senyorito usa calzoncillos cortos o largo?
0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que deu estar escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà, és el cumpleanys del marit de la Caterina. I a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que estaran molt contents i el ballaran. Eh? Si vols apuntar-ho, t'ho apuntes.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan han signat un acord de mútua defensa en plena tensió a l'Orient Mitjà. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif i també el príncep hereu saudita Mohammed bin Salman en un comunicat conjunt s'han compromès a defensar-se si un dels tres països és agredit. L'objectiu, segons argumenten, és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau a la regió, tot i que han assegurat que l'acord és merament defensiu i que no està dirigit contra cap actor en concret. Suposa una advertència cap a Teheran i podria ampliar també l'abast de la guerra regional. De fet, les autoritats iranianes s'han sentit ja al·ludides i un alt funcionari ja ha respost dient que l'Aràbia Saudita no té la seguretat garantida ni amb aquest acord ni amb la seva aliança amb els Estats Units. Recordem que Teheran ha bombardejat darrerament els aliats de Washington al Golf com a resposta als atacs nord-americans al país persa. Es tracta d'una aliança entre alguns països més influents del món musulmà, tots també de tendència sunita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i també un dels principals exportadors de petroli del món.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
7: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: Play. Associació Ramplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: La paraula, la raó i la veritat.

0: No cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
2: Perquè ho tinguin en compte.
3: Amb la col·laboració de BN Group.
4: Imagina, crea, sorprèn-te.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: L'única diferència és la diferència important. Bé, mínim que entre moi i el fou c'est que je ne suis pas fou. Bonjour.
3: Tanca els ulls.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
10: De moment, el dia començarà amb boirina matinal a diversos punts del país i també al sector sud. Hi haurà intervals de núvols baixos que farà que la temperatura no acabi de descendir, per tant, es mantingui força elevada. És per això que en aquell sector s'ha més un avís per superació dels llindars de calor nocturna. A la resta del territori, predomini del sol i amb algun núvol el que deixarà el cel mig enterrenyinat al sector nord-oest. De cara a la tarda, hi haurà núvols a molts punts del territori que no s'espera, però, que afectin la façana litoral. A final del matí començaran a créixer nuvolades al Pirineu i, de fet, serà allà on començaran a descarregar els primers ruixats. A més, tampoc es descarta que pugui entrar aquest nucli per Aragó i afectar el sud de Ponent. La precipitació anirà acompanyada de tempesta i també de fenòmens de temps violent, com ara pedra, pedra grossa o ratxes fortes o molt fortes de vent. Pel que fa a les properes jornades, els ruixats aquests de tarda seguiran concentrats al Pirineu, tot i que cada vegada seran menys extensos, i també quedem a l'espera de saber si aquesta dorsal s'acabarà imposant a partir de dimarts i ens durà suficient estabilitat per poder veure bé l'eclipsi. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Festa Repartidor d'Esperança. Festa voluntari del telèfon de l'Esperança.
1: Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pots ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
0: Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260.
1: Festa Repartidor d'Esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
5: Torna a connectar amb la vida.

0: Si busques autenticitat,
1: Ràdio Vila-Secret. Ràdio
0: Vila-Secret. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.
2: Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament. Llegiu-vos aquest llibre.
3: I parlant d'emocions...
4: 100.
5: Vale.
6: Salut i humor.
7: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
8: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-Sacra.
9: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: Ràdio Vila-sacra. És molt més viu. Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Protecció Civil disposa d'un camió que permet una cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència per un incendi o un desastre natural. És el primer vehicle amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'Estat. La presentació s'ha fet al Departament d'Interior a Barcelona. Miquel Jarque.
2: El vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit i restablir les comunicacions de la població. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
3: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
2: En cas d'una apagada de les telecomunicacions, el vehicle serà útil a Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges és alert de confinament o desconfinament. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquest vehicle ens permet, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
2: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETIT i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb la participació de Telefònica, Vodafone i Mas Orange.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental. A Ràdio Vila-sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: Cavity sí.
1: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
4: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
5: Entrem a la recta final del Paleolític. El domini de l'home sobre el medi fa mil·lennis que es perfecciona. Però encara ha de fer dues passes decisives. Ara fa uns 9.000 anys es produeix una revolució només comparable a la del domini del foc. Una revolució que canviarà definitivament el curs de l'evolució humana. La descoberta de l'agricultura. Algú, a Sumèria, va fixar-se que les llavors germinen i que allà on hi havia una, ara hi naixia una planta o un arbre que donava fruit. I va decidir forçar-ho ell mateix. Conseqüència?
6: Jordi Grau, antropòleg.
7: Que l'aparició de l'agricultura vol dir d'entrada assegurar subsistència, perquè ja no has d'anar empaitant o buscant animals o allò que t'ofereix al medi, sinó que tu directament produeixes. I això crearia un remanent que et permetria assegurar que tens aliment fins i tot quan les circumstàncies són més adverses.
5: Queda clar, doncs, que la transcendència del descobriment és immensa. Tenir la panxa plena. Però n'hi ha un altre de tant o més notable. Si tens el menjar al costat de casa, t'instal·les allà mateix i et tornes sedentari. Si t'hi instal·les amb més gent, crees una ciutat. En una ciutat calen lleis i normes. Hi ha un repartiment de tasques, oficis i intercanvis comercials. És a dir, que s'acaba creant una civilització. Vet aquí l'autèntic pas endavant, que suposa deixar de ser caçador i nòmada per passar a ser sedentari i pagès. De fet, l'agricultura marca el pas del paleolític al neolític, l'etapa immediatament prèvia a la història.
7: Evidentment, ciutat, civilització van units i en els llibres d'història trobarem parlar de les grans civilitzacions com grans civilitzacions bàsicament agrícoles. És a dir, que han produït excedent, per tant sedentàries, per tant estratificades.
5: Si mai us heu preguntat per què hi ha tantes ciutats importants construïdes a la vora de rius, ja en teniu la resposta. Per cultivar la terra cal l'aigua del riu, oi? Doncs si ens hem d'establir com a pagesos, ho farem a la vora d'un riu, evidentment. I si l'agricultura és el domini de l'home sobre la terra, la ramaderia posa els animals al servei de l'home. Uns 3.000 anys abans, l'home ja s'havia convertit en ramader. Al creixent fèrtil, a l'Orient Mitjà, bressol de la civilització, hi apareixen les primeres evidències de la convivència de gossos amb homes cap a aquella època. Algú podria haver decidit cuidar i no pas matar un cadell de gos i constatar que, a canvi, l'animal es mostrava obedient, acceptava l'autoritat d'un amo humà i, fins i tot, ajudava les tasques de cacera i alertava del perill gràcies a un olfacte molt millor que el nostre. Havia nascut, doncs, el domini sobre les bèsties. Per primer cop, l'home aconseguia els serveis d'una altra espècie en benefici propi. Amb el temps arribarà el domini sobre altres animals que ens seran més útils. Els animals triats són tots herbívors, per raons evidents. Les cabres i les ovelles seran les primeres. Ja no ens caldrà anar a caçar animals salvatges i perillosos per tenir tota la carn que ens cal. Tota una troballa.
7: Si tu mantens viva una vaca, durant tota la seva vida útil t'està donant llet, t'està donant sang, t'està donant fems, i quan la vaca és vella, quan ja no és, la pots matar i te la pots consumir. Això és un tipus, un benefici molt clar. Tenim d'altres, com a mecanisme de transport, si pensem en dromedaris, en camells, en cavalls, també són espècies que s'han domesticat. L'impacte va ser molt, molt profund.
5: Efectivament, amb les cabres i les ovelles domesticades, la doma de cavalls i de bovins per transportar persones o càrregues molt pesades o per llaurar la terra serà simplement qüestió de temps. El domini de l'home sobre la terra ja no té marxa enrere i amb la panxa plena, el creixement de la població humana es dispararà.
3: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Ai, Verge de la Misericòrdia. Fa 3 mesos que estic aquí, 3 mesos. Escolteu, a mi ja m'agradava la platja, però aquesta temporada tan llarga no me l'esperava, aquesta és la veritat. Fins ara encara tenia companyia, oi? Aquí per aquest tros d'illot vaig trobar 3 micos que em feien companyia, però ahir se'm va morir l'últim. Pobret, un enterro trist, escolteu, només hi anava jo, esclar, no hi havia ningú més. Oh, i és curiós, no se'm van anar morint així de cop, no? Se'm van anar morint de mico en mico, oi? I ara aquí, tot sol, com un animalet, esperant a veure què passa, i tot per culpa de la meva dona. Les dones, que tenen la culpa de moltes de les coses que ens passen als marits. Aquesta mania que tenen de viatjar, de veure món, que hem de veure món, que hem de viatjar, viatjar. Aquí el tens, el viatjar. Pobreta, no li vull dir mal, perquè em penso que es va ofegar, en fi, no n'he sapigut mai més res. Ja us explicaré com va anar. Mireu, jo era una persona de solter que no em ficava en res, escolteu. Em guanyava la vida, tenia 3 telers a casa, oi? Feia suèters a dalt al pis, i com que no els tenia declarats, doncs la veritat, m'hi guanyava la vida, no ens hem d'enganyar. Però esclar, un va fent diners, oi? Es va fent diners, i doncs què ha de fer? Bé, ha de fer un pensament, i el pensament és casar-se, o embolicar-se amb algú altre, i em penso que avui tot és prou car, doncs més val casar-se, que és el que vaig fer jo, que és el decent. És clar, no coneixia ningú, i un amic meu, que aquest va ser el primer que em va embarcar, eh? Aquest em va dir, escolta, diu, vine, home, diu, en una festa d'aquestes que fan, en una casa particular, oi, una festa d'alta societat, oi, diu, allà et puc presentar una noia, diu, encara pots trobar un bon partit, oi, una filla única amb diners, oi, i esclar, doncs vaig anar-hi, tant va insistir, i vaig anar a aquella festa, i esclar, estava ple, pleníssim, escolteu, una gentada, però es veu que tothom buscava el mateix, saps, aquesta filla única, es veu que hi havia una fam que feia por, i la festa no estava malament, oi, però vaja, molt d'alta societat, em penso que no ho era, perquè quan vam sortir ens van dir quan tocava cada ull allò, no? I em va deixar fred, oi. I esclar, doncs allà vaig conèixer aquesta noia, una xicoteta grassoneta, que és com m'agrada, no estava malament, oi? I esclar, tot ballant, oi, tot ballant, allò que t'engresca, li dius que t'estima, que l'estimes, i esclar, doncs em vaig embalar i em vaig equivocar. Em comptes una filla única amb diners, era l'única filla que no en tenia. Però esclar, jo ja li havia dit que l'estimava, doncs vaig haver de tirar endavant, vam fer una boda, arregladeta, esclar, no teníem diners, perquè filla única sí que ho era, però sense cap caler, havien de viure amb els meus. Vam anar a viure els primers temps bé, amb la sogra, amb la seva mare, vivíem, però de seguida, noi, ella i la sogra, que hem de viatjar i que hem de veure món, i que hem de veure món. I jo li deia, però no anem de tant en tant a Mata de Pera, que jo hi tenia una miqueta de caseta, que no, home, que ens hem de fer una cultura, que no tenim conversa,

La sogra. No tenim conversa i no callava mai, aquella dona. Res, no hi va haver manera. Jo no li, que li vaig dir és que res, que no volia anar carregat amb la maleta i que res, que no, ja s'ho van arreglar. Es veu que, i que no, que hi ha unes exigències que se'n cuiden de tot, no sé què del forfer, que només és qüestió d'agafar el barco. Escolteu, jo quan vaig agafar el barco, allò ja no ho vaig veure clar, jo ja vaig veure que allò no aguantaria, escolteu. Un barco petit, allà amarrat al moll, ja bellugava, escolteu. I se'n deia el rei dels mars, encara, quina barra, el rei dels mars. Però esclar, com que els reis van de bòlit d'aquesta manera, vaig pensar, bé, sapiguer què farà el rei dels mars. No, i els primers dies no va anar malament, oi? Ara, una golondrina també hauria anat bé, perquè la mar era plana, oi? Però el tercer o quart dia, fillatges de Déu! I quina manera de ballar el rei del meu cor, noi! Quina manera d'anar un cantó l'alt a tothom! I de seguida tothom a la barana, escolteu, tothom, no es va escapar ningú, Tothom, inclús hi havia una taquillera que la vaig conèixer del metro de Barcelona, d'aquestes que no tenen mai canvi, també canviava allà, també! Mare de Déu, jo al veure que la mare es posava d'aquella manera, me'n vaig corrents a casa del capità i li vaig dir, escolteu, dic que això està malament, Jo no sé com ho veieu vos, però jo ho veig malament. I de primer em va treure, fugiu d'aquí, va, em va treure. Diu, primer haig de saber allà on soc, ni sabia allà on era, pobre home. I me'n vaig entornar una altra vegada allà a la meva Badalona, però al passar per la part del davant, ja vaig veure que la part del davant ja sucava, oi? Tot se n'anava en l'aire. Me'n torno a casa del capità, i ell aleshores, molt més seri, jo li dic, escolteu, o ho dieu vos, això de salve-se quin pueda, o doneu-me la gorra i ho diré jo. Ho diré jo. Aleshores el vaig espantar, va sortir esbarat l'home en la gorra, salve-se quin pueda, salve-se quin pueda, pobret, aquells crits, encara sembla que els senti. Quin horror, no us hi vulgueu trobar, salve-se quin pueda, salve-se quin pueda, les dones i criatures primer, les... Això sí, això hi va haver ordre, es veu que hi ha el reglament humana d'aquesta manera, és l'única cosa que va ser, escolta, les dones i criatures van ser els primers d'ofegar-se, pobrets, i quina manera de tirar gent a l'aigua sense més ni més, escolteu, aleshores va veure que tot era una enredada. Però si la meitat dels salvavides eren pintats per les parets, no hi havia manera de treure'n. Va tocar un salvavides cada 200 o 300 persones. Clar, a mi em va tocar un, encara vaig tenir sort, però una pobra dona, gorda, aquestes dones que es fan en 4 dies, oi, gordes, li van donar un salvavides, pobreta, com un tortellet d'aquells de 10 rals de Sant Antoni, entre diversos li vam posar una cama, però esclar, amb la cama en l'aire es va ofegar de seguida, pobreta. Jo no, ja dic, jo vaig tenir sort i em vaig trobar un que no perdia i el vaig tenir, i tenia una miqueta al dit, oi, perquè tenia un foradet, però vaja, vaig anar bastant bé i tothom vinga de cap a l'aigua. I de seguida, pobrets, aquella quantitat de gent que no en tenien allà al costat, i deixi-me'l, i deixi-me'l, un pobre home, allà que no me'l podia treure sobre, i deixi-me'l, que només vaig fins allà i li torno, jo, ho veia que anava amb mala fe aquell home, i deixi-me'l, deixi-me'l, i que no, home, que no ho veu que l'estic fent servir, jo li estava dient, i deixi-me'l, deixi-me'l, deixi-me'l, deixi-me'l. Zip, cap a baix. Pobret. Encara va sortir un moment a treure el cap i diu, ja no cal. Zip, ja no es va veure més. Només hi havia una persona, tranquil·la. Jo no havia vist mai una persona tan tranquil·la. Nedant com si no passés res. Després em van dir que era un fabricant de teixits. Ui, aquest, diu que em fa temps que està maiga fins al coll. La meva pobra dona no la vaig veure mai més. No sé, no sé, com que es havia engreixat molt, les barques no la van voler, en canvi la sogra la vaig tenir penjada al coll, fins al moment me la vaig haver de treure de sobre, i escolteu, cap al fons, que no s'ho va fer dir 2 vegades, cap al fons, cap al fons. Aleshores em vaig donar compte que en el fons la meva sogra no era tan mala dona.

Almunt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons a Almunt.cat.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Enxampen un taxi pirata que portava passatgers d'Empúria Brava a l'aeroport de Girona. Els Mossos denuncien el conductor i li troben amagat al maleter el distintiu de taxi il·legal. La Verema s'avança a l'Empordà. Mas Llunes de Garriguella ha començat a collir raïm el 6 d'agost. Antoni Roig, del celler Mas Llunes, assenyala que la Verema d'enguany és la més primerenca mai registrada, tot i que el raïm es troba en un estat sanitari i analític perfecte. Roben en tres vehicles a Empúria Brava i els enxampen després d'accidentar-se i quan intentaven fugir. Les víctimes van reconèixer de manera clara els tres individus que havien fugit després de l'accident. Lladres i mala gent, l'Empordà està ple, comenta un testimoni.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: I parlant d'emocions,

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
4: Fer el treball de recerca, aprovar la selectivitat, triar carrera i universitat. Ningú ha dit que ser adolescent sigui fàcil. Si tens preguntes que no saps a qui fer, entra al web preparats.cat. Testos d'orientació, videotutorials, exàmens de CELE, cursos gratuïts, sortejos... Tot això i molt més t'espera al web de referència per triar els teus estudis.
5: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
6: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
7: Tria Ràdio Vilasacra.
6: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
8: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
9: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
10: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
11: Tanca els ulls.
12: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
13: La proliferació d'incendis, cada cop més virulents i amb més superfície cremada, fa pensar als especialistes que cal una nova cultura del foc. Com actuar en cas d'incendi i abans com evitem els focs, com ens preparem. De la mateixa manera que cal saber com actuar en cas d'inundacions, també hem d'aprendre a comportar-nos davant un incendi de grans dimensions. Víctor Resco es portaveu del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y profesor de Ingeniería Forestal y Cambio Global de la Universidad de Lleida. Benvingut.
1: Hola, moltes gràcies.
13: L'estiu passat va ser extremament dur per a la península pel que fa als incendis forestals i enguany s'està repetint la situació. Àvila, Madrid, Castelló, Lleó... La pregunta que ens fem és, estem preparats per fer front a incendis tan devastadors?
1: Bueno, jo crec que el resultat està a la vista de les circumstàncies. Està clar que no estem preparats per a afrontar aquest tipus d'incendis, però perquè són uns tipus d'incendis que no es poden afrontar, o sigui, tenen una intensitat i una envergadura i una agressivitat, doncs, bueno, que fa molt difícil la seva contenció. Aleshores, hem de canviar una mica el xip. La resposta no passa per fer front a aquests incendis, sinó per anticipar-nos i mirar que no passin.
13: Clar, estem veient incendis que evolucionen molt ràpidament i que agafen grans dimensions i que és molt difícil de poder-los controlar. Per això és tan important la prevenció, no? Ens falta una cultura del foc, educar-nos davant aquesta emergència?
1: Sí, necessitem augmentar la cultura del risc. Aquest és un dels pilars en els quals hem de treballar més per a donar una resposta efectiva al problema dels incendis forestals i que contribueixi a la mitigació. Estem parlant d'una banda, doncs, que el ciutadà, doncs, quan adquireix una casa, una vivenda, quan lloga una casa, doncs, està adquirint un risc, sigui conscient o no. Aleshores, doncs, bueno, s'ha d'informar d'aquest risc i prendre les mesures possibles per disminuir els possibles riscos, no? Però també estem parlant d'una tasca que ha de realitzar l'administració, doncs, d'una manera, d'una banda, aportant informació, desenvolupant, doncs, aquests mapes de zones inflamables perquè els ciutadans puguin ser conscients, però també desenvolupant, doncs, els plans de prevenció municipal, els plans de prevenció a escala regional, de muntanya, etc. No? Aleshores, diem que és la cultura del risc és algo que té dos components, el component ciutadà i el component de l'administració.
13: Hem d'aprendre segurament on construïm, també en quina mena de materials construïm. Hi ha dos moments crucials, senyor Risco. Quan ja s'ha declarat el foc, com protegim la nostra seguretat, si ens confinem, ens desallotgem, i abans de que es declari l'incendi, com minimitzem aquest impacte de les flames que tard o d'hora es poden produir en una situació d'emergència climàtica com la que estem vivint, no? Ja se sap que els incendis de l'estiu s'apaguen abans a l'hivern, no? Prevenció.
1: Sí, bueno, el problema que tenim moltes vegades és que s'ha construït on no tocava i en altres ocasions s'ha construït a un lloc que abans estava rodejat per cultius agrícoles, per conreus agrícoles, i aquests conreus, doncs, a mesura que s'han anat perdent, doncs, han estat substituïts pel bosc, no? I això és el que posa en perill moltes d'aquestes urbanitzacions, pobles. Aleshores, què és el que podem fer per protegir-nos? Bé, doncs, ser conscients del risc. Aleshores, la zona més propera a la casa, 10-30 metres més propers a la casa, doncs aquí no hi hauria d'haver res de combustible. Si hi ha llenya, doncs, que estigui fora de la paret de la casa, que no hi hagi, doncs, herba seca, algú que pugui fer que l'incendi, doncs, que propagui cap a la casa, no? Perquè la principal font d'ignició no és tant que el front de flames impacti contra la casa, sinó que són més aviat, doncs, les partícules incandescents, no? Les pinyes, les fulles, les escorces que van volant, que van sobre la casa, i això és el que inicia l'incendi. Aleshores, bueno, en aquests 30 metres de la casa no hi pot haver res que afavoreixi que si cau una d'aquestes partícules incandescents propagui cap a la casa, els canalons han d'estar nets, les finestres, doncs, han d'estar, en el cas de l'incendi, han d'estar baixades, han d'estar tancades, les persianes baixades. Després, bueno, a partir d'entre els 30 i els 100 metres, doncs, bueno, podem tenir algun arbre, podem tenir una mica més de vegetació, i a mesura que ens anem allunyant de la casa, doncs, bueno, podem tenir més concentració del que diríem material del combustible, no? Aleshores, bueno, hem de pensar en aquesta espècie d'anells concèntrics, el més a prop de la casa, prohibit tenir material combustible, perquè realment és el que pot posar en risc la nostra vivenda.
13: Mesures de prevenció a casa nostra, i pel que fa al medi natural, estem veient que tenim un territori despoblat, el territori rural, s'ha abandonat l'activitat agrària i hi ha grans extensions de terreny forestal abandonada, sense vigilar. Tot això es converteix en una mena de bomba de rellotgeria, per això també és vital una bona gestió dels boscos.
1: Sí, necessitem millorar la gestió dels boscos i, bueno, la gestió del territori, no? Abans comentàvem com els centres urbans abans estaven a la seva perifèria, abans hi havia conreus i això, doncs, protegia aquestes cases. Ramaderia extensiva és una altra opció, la gestió forestal, la implantació de cremes prescrites, que serien, doncs, com les cremes tradicionals que han fet sempre els pastors, però, bueno, doncs, tamisades per la ciència i transformades en un projecte d'enginyeria. Aquestes cremes prescrites el que fan és que consumeixen el combustible en un incendi de baixa intensitat, perquè els incendis, recordem que porten 400 milions d'anys a la Terra, és a dir, d'incendis sempre n'hi haurà. No podem decidir si volem que n'hi hagi d'incendis. incendis o no, perquè n'hi hauran. El que sí que podem decidir és si són incendis de baixa intensitat que no fan mal, o recrear-los amb aquestes cremes prescrites, o si no fem res, doncs bueno, doncs aleshores tindrem aquests incendis que estem tenint ara, no? Aleshores, bueno, és important doncs gestionar, que aquesta gestió sigui a gran escala, no? És a dir, com a mínim hauríem de gestionar doncs tres vegades els que se'ns crema, el que voldria dir doncs a nivell nacional entorn a un milió d'hectàrees, aproximadament el 5% de la superfície forestal.
13: El president del govern ha expressat la necessitat d'un pacte d'estat climàtic. Què hauria de contemplar?
1: Bueno, un pacte d'estat climàtic el que hauria de contemplar és un programa marc d'adaptació al canvi climàtic, perquè recordem que el canvi climàtic és una cosa que sacseja tots els sectors econòmics de la nostra societat, el turisme, l'agricultura, les xarxes d'energia, no és només els incendis o les inundacions, no? Per tant, un pacte per l'adaptació al canvi climàtic ha de ser un programa molt ampli, molt més ambiciós que el que s'ha plantejat actualment. I després una altra cosa, si volem fer front al problema dels incendis forestals, jo crec que sí que necessitem aquest programa marc d'adaptació als diferents sectors, però després cada sector, cada tema necessita un pla individual, perquè l'extensió, l'ambició que ocupa, la profunditat que ocupa els incendis en la proposta actual de pacte d'estat, doncs em sembla que es quedarà curta. És una proposta que em sembla molt poc ambiciosa, doncs precisament això, perquè toca massa pals, però en cap d'aquests pals doncs arriba a la profunditat necessària. Per tant, necessitem dues coses, el programa marc d'adaptació al canvi climàtic i després un programa específic per a cadascun de les situacions que volem abordar.
13: Preparar-nos per als grans incendis forestals que estem patint i que tot fa pensar que continuarem patint en el futur. Víctor Resco de Dios, catedràtic d'Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida i portaveu del Col·legi Oficial d'Ingenieros de Montes. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
12: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Aquest cap de setmana tenim tres ingredients bàsics: el sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada, i a la tarda doncs tindrem ruixats i tempestes concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja podrà entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge, les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
14: Bon Preu Esclat.
15: Vinga, va! Comencem!
16: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
17: Ràdio Vila-sacra.
18: A continuació, recordant el passat.
19: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les zones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és Josep Pons.
20: Home, un petit especialista. Eh?
19: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
20: Sí. El disc jockey de les iaies i dels avis.
21: Volver a
20: moment ja donarem començament en l'espai de Recordant el passat amb música. Us ofereix amb molt de gust un servidor, Josep Pons, i en els aparells del so, Pere González. Avui començarem amb un famós vals de vent, el vals de la Ramona. Es va de conèixer amb una pel·lícula de les primeres pel·lícules enraonades, perquè fins aleshores era el cine mut, que precisament el títol era Ramona i estava protagonitzada per la, en aquells temps, famosa Dolores del Río. I aquesta melodia era una senyora, la compositora, la Mabel Guaine. Doncs ara porto una versió que varen fer d'aquest vals lent un conjunt molt famós en els anys 30, que eren els Bohemios Vieneses. Doncs ara recordarem com ho interpretaven.

doncs era el vals de Ramona. I ara portaré amb una coral que està a Sant Joan de Vilassar de Mar, la coral Englantina. I ja farà alguns anys varen anar a Cabrera de Mar a fer un concert, i d'aquest concert jo ara he escollit un tema que van cantar, que el títol és Comiat al bosc, del compositor alemany Felix Mendelssohn, aquell compositor doncs, que també va fer una famosa marxa nupcial, que era compositor i també al mateix temps director d'orquestra i pianista. Doncs ara recordarem la intervenció de la coral Englantina en aquest Comiat al bosc.

doncs era el comiat al bosc de Félix Mendelssohn. I ara l'Antonio Machín. Antonio Machín, que sempre es caracteritzava per aquells boleros apassionats, aquelles melodies que moltes eren de compositors de l'Amèrica Llatina, amb les danses i rumbes, però també a la seva producció també hi havia gravacions dels autors de casa nostra. I ara vindrà una melodia molt maca, que el disc va sortir en 1949 del famós compositor Josep Casas Auger, el famós compositor del Vall de Rams, i el títol és Me gusta tu nombre, Antonio Machín, l'intèrpret.

l'Antonio Machín i el seu conjunt. I ara vindrà una mica de música folk, una música country als Estats Units, que hi havia el conjunt que es coneixia com la família Carter. La família Carter eren dues veus femenines i una de masculina. Hi havia el senyor Alvin Playason, llavors la seva senyora que es deia Sara i una cunyada seva que es deia Maywell. I llavors cantaven a trio i hi havia moltes melodies que es van fer famoses perquè buscaven els temes típics del folclore dels Estats Units. I ara aquí portaré jo una que més aviat diu juguem a la 21, David. Doncs juguem amb la família Carter.

0: concert.
1: La família Carter, que es va de conèixer i va començar a gravar discos en l'any de 1927 i va estar uns 30 anys gravant discos fins a 1957. L'època dorada era el començament de 1927, dels anys 30 i començament dels 40, que aquestes melodies sempre sortien amb unes pel·lículetes curtes d'una hora que els grans intèrprets del country d'aquell temps sempre hi tenien un paper, en Gene Autry, o Roy Rogers, en Nick Holtz, i dava peu durant la pel·lícula a interpretar o tres o quatre melodies famoses. I ara anirem a recordar una cantant francesa, la Katia Valere. Katia Valere, que es va de conèixer aquí arreu del 5è festival de l'Eurovisió, que va tenir un tercer premi, la Katia Valere. I venien aquí, en el Festival de l'Eurovisió, també es va quedar a gravar una sèrie de discos, que en aquells temps eren microsurts de 45, i d'un d'aquests discos que jo tinc, doncs ara el porto i tret una mica el rescat de l'agulla, que es titula I tu què vas fer? Així recordarem a la Katia Valere.

doncs a la Katia Valeri. I ara vindrà una vedet de revista famosa en aquell any de 1949, que és l'any de la gravació que porto, la Irene Daina. La Irene Daina intervenia en una revista musical que es titulava Amor Partido, i un dels números d'aquest Amor Partido es titulava És usted un Rodríguez, que això eren temps estiuencs, temps de vacances, que el senyor es quedava en la capital, havia de fer algunes diligències, i llavors la seva muller amb la quitxalla, les sogres, els pares, doncs anaven cap a la muntanya, cap a la platja, i ells estava uns dies per Madrid, diguem, sense control de matrimonial, vinga, a la seva. I llavors, vida nocturna que te crio i tot, ara, llavors hi havia el perill de ser detectat per algun conegut i que no anés amb el platet, que llavors podia acabar amb un drama gran la cosa. Doncs ara vindrà la Irene Daina i el títol És usted un Rodríguez. Doncs ara sabrem com anava la cosa.

Doncs sí, usted és un Rodríguez. Ja hi ha un moment que diu un aspecto de Don Hilarión, que també era un personatge de Zarzuela, Don Hilarión. I ara anirem per un balset que vindrà a la Filharmònica de Viena. I el verset, el balset, doncs és Vi, Dones i Cant, Johann Strauss.

Doncs era la Filharmònica de Viena. I ara vindrà una vocalista que era meitat vocalista de música lleugera, meitat cantant folclòrica, la Trudy Reina. I ara a ritme de tanguillo. El títol és una mica especial. Con uno que coma, basta. Doncs ara ho sentirem.

Perquè encara n'hi ha que el recorden el Rafael Medina, el cantant melòdic per excel·lència a l'acabar la Guerra Civil, que a mi m'havien explicat que hi havia cua de senyores perquè els hi signés en els banus blancs que llavors estaven de moda en els embalats. Rafael Medina posava la signatura. Doncs ara portaré una d'aquelles melodies que en el transcurs del temps diu que són una mica cursis, però llavors era el que privava. La canció de el Mart, del compositor Josep Sabré, Rafael Medina, acompanyat de l'orquestra Montoliu, el pare del després famós pianista de jazz Tete Montoliu.

doncs el Rafael Medina, jo l'havia conegut personalment ja fa molts anys d'això, que ell era el director del Conservatori de Música de Les Palmes, i em va dir que tot això dels embalats i de gravar discos i fer bolos amb un obrir tancar d'ull sembla una ventada, com si s'ho hagués emportat tot ja. I això que havia tingut fama, però ja havia passat tot d'una ventada, em va dir. I ara anirem a recordar Los Tres de Castilla. Los Tres de Castilla, que eren dos senyors i una noia que cantava molt bé, i ens oferiran la melodia Càndida, que va ser molt d'èxit en el seu temps.

doncs Los Tres de Castilla i la melodia Càndida, i ara Ritme de Samba Brasileira, que en el, quan era, estava de moda la samba brasileira en el repertori de les orquestres dins el variat que portaven de passos dobles, foxtrots, tangos, etc., no hi faltava una samba. Doncs ara vindrà un cantant argentí, Jorge Cardoso, que va venir aquí, no, va venir al país i es va quedar i va gravar molts discos i gravava tot tipus de ritmes, i entre ells també la samba brasileira, i el títol és Làgrimes Sentides. Doncs anem a Ritme de Samba.

o Jorge Cardoso. I ara anirem, posarem les dues cares d'un disc. Un disc que jo havia ballat molt quan fèiem ball amb Gramola després del cinema. Vindrà el conjunt de los Chacareros, que els Chacareros cantaven alegres melodies en acabar la Guerra Civil, a l'època de postguerra, en els cinemes d'estrena, de vegades feien, presentaven dues pel·lícules, i entre pel·lícula i pel·lícula de vegades llogaven amb conjunts que estaven de moda per amenitzar una mica en el públic, això es feia llavors, i els Chacareros estaven molt sol·licitats. Doncs ara posarem la cara, podríem dir la cara A, un corrido que es titula Así son ellas.

0: Doncs sí, també jo recordo que hi feien un afegit que deien ellas se casen i a descansar, pero nosotros de bar en bar. Ho feien una mica de rico. Doncs ara posarem l'altre cantó que vindrà, el corrido de la Picarona, aquella noia que doncs tenia dues cares. La playa considerava atrevida, la moda en el vestir le causa horror, el cine és muy oscuro y poco serio, i etcètera, etcètera. Doncs anem a veure què deia la Picarona.
1: Como pica, chavapí.

doncs era la Picarona. I ara anirem de Val Jota, que vindrà a la banda Odeon, i el Val Jota, viva la Pepa, que viva la Pepa, ho deien, viva la Constitució de les Corts de Càdiz, que es va fer el dia de Sant Josep, i per això tothom deia viva la Pepa. I llavors van treure un Val Jota que ho interpretaven molt ja fa molts anys, ara s'ha anat perdent aquest viva la Pepa. Doncs ara vindrà la banda Odeon i ho tornarem a recordar.

doncs Wow Jota, ja l'hem ballat, el Viva la Pepa, i ara fins allà on dongui, ja posarem l'últim número, que vindrà el conjunt de Nichols i els seus Cowboys, i allà en el Rancho Grande, però allà en el Rancho Grande a l'estil Yankee, i amb l'estil Yankee jo ja m'acomiado i fins al proper programa. Adéu-siau a tothom.

0: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
1: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra. Avui fa...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Aquesta setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda, doncs, tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja podrà entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
14: Bon Preu Esclat.
15: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
16: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica?
1: que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
16: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui us recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
1: I què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a lloms d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
6: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que, tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
7: Sabies que a Talent You personalitzem la formació corporativa amb intel·ligència artificial? Doncs ara també revolucionem la captació de talent.
8: Talent You utilitza la IA per crear ofertes atractives, fer valoracions objectives, estalviar temps i entrevistar candidats 24/7 amb resultats òptims i sense límits.
7: Talent You, formació personalitzada, selecció justa.
8: Descobreix-ho a talentyou.ai, perquè el futur del talent és ara.
9: Parlem i entenem.
10: Ràdio Vilasacra.
9: Servei públic.
11: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
12: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
11: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
12: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
11: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
12: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Tanca els ulls.
5: I parlant d'emocions...
6: 35.
7: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: afecta l'amor romàntic a les nostres relacions de parella no és una teoria inventada per les dones i els dies i quatre sociòlogues feminazis. Les dades parlen. El que volem saber ara és possible quantificar els efectes de l'amor romàntic en la població? Podem saber amb números quines repercussions ha tingut aquest fals ideal de parella? Doncs, en part, sí. Parlem amb Laura Sagnier, especialista en màrqueting intel·ligents i activista pro igualtat d'oportunitats per a les dones. La Laura és autora de l'estudi Les mujeres hoy, com són, què piensen i com se sienten.
1: El que estic fent és difondre aquests resultats perquè la gent entengui la problemàtica de les dones des del punt de vista de les dades. Jo soc economista, llavors. Jo crec que a partir de les dades es pot arribar a entendre moltes de les coses que estan passant, no?
0: Al seu estudi, Laura Sagnier es proposava elaborar una base de dades sobre com pensen i què senten les dones espanyoles. Els preguntava sobre temes com la feina, la família, els amics o la parella, i és precisament a la parella on comencem a trobar dades reveladores sobre el tema d'avui.
1: Hi ha moltes maneres en què les dones poden ser felices. L'estudi permet quantificar un refrán que jo havia escoltat moltes vegades a casa meva i que és que más vale solo que mal acompañado. O sigui, les dones que avui en dia estan sense parella tenen un punt i mig de felicitat amb la seva vida més que les dones que estan en relacions amb les que no se senten felices.
0: Malgrat el refrany, per qui vulgui estar acompanyada, Laura Sagnier insisteix a deixar de pensar en termes d'amor romàntic i aprendre a trobar una parella amb qui formar un equip.
1: La elecció de la parella és la decisió més sèria que prendrem a la nostra vida, perquè és la persona amb la que ens aixecarem cada dia durant molts anys, si tot va bé, no? Llavors hem d'escollir aquesta parella no pensant en els conceptes de Disney, sinó pensant en hem de fer equip amb aquesta persona. I aquest equip vol dir que ens hem d'entendre, ens hem de respectar.
0: Quan parlem específicament de parelles heterosexuals, les trampes de l'amor romàntic es tornen cada cop més complicades. Ja no es tracta només d'un ideal on trobarem la persona de la nostra vida amb qui estem predestinats. És que, a més, als homes i les dones se'ls ensenya que han de tenir expectatives diferents de la seva parella. I, segons l'estudi de Laura Sagnier, les expectatives dels homes ja comencen a estar passades de moda.
1: Les quatre coses que fan més felices a les dones envers la seva parella són que sigui carinyós i detallista. Després, les dones que tenen una parella que l'escolta se senten molt felices amb la parella. També que ens dediqui temps. I per últim, que ho participin de les feines de la llar. Però això no quadra amb el concepte que els homes acostumen a tenir de lo que la seva parella necessita. El que creuen és que elles volen algú que sigui segur de si mateix, algú que cuidi d'ella i que cuidi de la família i algú que pagui les factures.
0: Aquesta diferència d'expectatives, si no es parla, si es dona per fet que totes dues persones de la relació volen el mateix, comportarà molts problemes a llarg termini.
1: Vam preguntar, abans d'anar-te'n a viure amb la teva parella, vau parlar de com repartiríeu les càrregues econòmiques? I aquí la resposta és majoritària, que sí. Però vau parlar de com repartiríeu les tasques domèstiques? I aquí la resposta a mi em va sobtar moltíssim, tres quartes parts. Van dir que no. Les parelles que són més feliços són les que comparteixen tot. Comparteixen les factures perquè els dos treballen, comparteixen les feines de la llar i a més, si un dia decideixen tenir fills, els dos s'encarreguen dels fills.
0: Idees com que un home ha de mantenir la seva dona ja s'escapen de l'amor romàntic. Van més enllà, acaben caient en un model de parella absolutament patriarcal i masclista. Laura Sagnier comenta que aquest tipus d'estereotip no es perpetra només a través de les expectatives i la manca de comunicació, sinó que també és habitual a les xarxes socials.
1: El que estic recomanant molt als joves i a la gent que em segueix és que deixin de seguir comptes que siguin tòxiques. Hi ha molts homes que estan reenviant memes que són completament sexistes i ho fan amb tota la normalitat. Flipo perquè molts d'ells no són conscients de que el que estan fent és és destruir el que hauria de ser una nova societat, no?
0: Els verins de l'amor romàntic poden tocar cada racó de la vida d'una dona. Potser no és d'estranyar que si et repeteixen prou vegades no seràs feliç fins que trobis algú que t'estimi, t'ho acabis creient. Laura Sagnier ha trobat que les dones valoren la seva felicitat en parella per sobre de qualsevol altre aspecte de la seva vida.
1: El que més poder té i el que més influència té en explicar que una dona sigui feliç o infeliç amb la seva vida és si ella se sent feliç o infeliç amb la seva parella. O sigui, les dones que se senten molt felices amb la seva parella se senten molt felices a la seva vida independentment de si tenen fills o no, independentment de si tenen una feina que els agrada o no. A l'altra banda, les dones que comparteixen la vida amb persones que creen relacions nocives, aquesta situació els destrueix la vida independentment de les altres coses.
0: Així que tenim dones extraordinàriament felices perquè la seva parella funciona. Tenim dones que no poden ser felices perquè la seva relació no va bé precisament pels ideals de l'amor romàntic. És l'amor de la meva vida, no ho podem deixar. I què sabem de les dones solteres?
1: I en aquest context és on també aprenem que millor sola que mal acompanyada, perquè les dones que no tenen parella se senten molt més feliços que aquestes que tenen una parella que no funciona, no?
0: Per acabar, Laura Sagnier opina que un factor clau per desempallegar-nos dels estereotips d'amor romàntic és l'educació. Saber des de joves que es pot ser feliç en parella o sense, i sobretot que si la parella no funciona, deixar-ho pot ser un èxit i no una derrota.
1: Estem molt preparats per dirigir una companyia o per portar la comptabilitat, que en realitat són coses molt fàcils i ens preparem 5 anys, no? I per escollir la parella realment no hi ha preparació. I jo dic que ens hem de preparar molt. Jo amb aquest estudi el que he après sobretot és que l'educació és un pilar fonamental i serà el motor de canvi de tot això. Llavors, hem de parlar molt amb els nostres fills i ells han de parlar molt amb les persones amb les que hauran de conviure si és que volen conviure.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Viu l'estiu amb la gent de Ràdio Vila-sacra. On vulguis, com vulguis i quan vulguis. I és que encara hi ha diferències. Ràdio Vila-sacra.
2: Vespres de gala, Dalí de nit.
3: Visites nocturnes d'Esgala.
4: Castell Gala de Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21 i 30 a les 24.
3: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Reserves a Salvador. guiomig.dalí.org.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
8: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
9: Tant si es vol com si no es vol.
7: 107 FM i punt.
10: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
11: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
12: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
13: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de...

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continua usted tomándose la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on...
6: No importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
7: Sí!
8: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.
9: Coses de ràdio.
10: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: Hola, soc la Susi. Bueno, jo dic això de Catalunya, a mi sempre em toquen el crostó amb això. Bueno, a veure, jo dic, si són tres famílies, però molta gent que els apoya, i tot el que sigui anar contra aquí... A més a més, que han tornat temps enrere, clar. Doncs escolta, només que n'hi hagi tres, els apoyen a ells totalment. Jo ho veig així, no sé, jo considero que Catalunya, independència total. Va, total, és una cosa que jo em sap molt de greu dir-ho, però bueno. Bueno, no em sap greu dir-ho, a veure si m'explico. Perquè jo tant estimo les persones que viuen aquí a Catalunya, jo els estimo igual. I això que dieu que hi ha vegades... Vull dir, a veure, una persona et pregunta algun castellà, i a vegades ho contesta sempre ja en castellà, cosa que poder no tindrien que fer. A veure, és un dir, eh? A veure, si tu veus que la persona realment no t'entén, és a dir, si tu li pregunta qualsevol cosa i tu li contestes en català, que no t'entens, jo sóc la primera de dir-ho en castellà. Mira, jo sóc catalana, tinc moltes amigues catalanes, però n'hi ha dues que no eren en castellà. Jo, si, ja, des del meu cap, ja sempre els hi contesto en castellà, sempre. I com hi ha vegades enronen en català, perquè també hi enronen, jo penso, mira, veus que bé, avui enronen en català, però són les meves amigues, jo me les estimo tant que siguin catalans com castellanes. Però jo crec que tindríem de contestar sempre en català, que no ens entenen, però en castellà, no passa res. Però a mi el que em fa molt de mal, i això t'ho dic de veritat, és la persona que diu, no, no, que jo soy catalana, jo soy catalana perquè soy nacida aquí. Sí, però no lo hablo por vergüenza. Vergüenza, per què? Tot això era d'aquí el veïnat, tots enronàvem en català. L'escola la fèiem en català, jo me'n recordo en castellà molt poca cosa. Bé, doncs perquè l'he pres el castellà. Jo sempre m'he mogut en ambients catalans, sempre.
13: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
14: Truca!
15: Repetiràs.
16: Això és...
17: És meravellós.
18: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
19: Bé, no?
20: Màgica, plena de música i cultura.
21: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, eh?

0: com t'agradaria que fos el futur. Imaginem un futur sostenible, on poder innovar, construir, avançar i fer-ho junts, on poder treballar en el que creiem, fent el camí amb tu. I encara que avui sabem que el camí no és fàcil, volem continuar estant al teu costat, que junts ens ajudin a construir el futur que imaginem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: I parlant d'emocions,

informació, música, entreteniment. CostaBravaCruiseSports.com, que ofereix informació actualitzada sobre els serveis portuaris i atractius turístics de Palamós i Roses. CostaBravaCruiseSports.com, que involucra entitats com els Ports de la Generalitat, els Ajuntaments de Roses i Palamós, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i les Cambres de Comerç de Girona i Palamós. CostaBravaCruiseSports.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Trànsit intensifica l'ús de radars i també de controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals estan fent una campanya per reduir la sinistralitat, que està implicant més controls i també, com dèiem, més radars a tot Catalunya, tant en carreteres com en zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i també en algunes ocasions és la causa principal dels sinistres. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra en declaracions a aquesta emissora.
2: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles les radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En el que portem d'any, 80 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes. En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana. Es van multar cada dia 4.800 conductors. En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana. Es van multar cada dia 4.800 conductors. Es van multar cada dia 4.800 conductors. Es van multar cada dia 4.800 conductors. Es van multar cada dia 4.000...
3: Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: La vida és curta, la mort eterna. Morir per morir, morir a la taverna.
3: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida?
7: Us quedeu, oi? Sim!

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
6: Cap de setmana memorable?
7: Us en recordeu?
8: Què és la cultura?
9: A veure, què és?
10: La cultura és com el menjar, és com el viatjar, és com el nutriment de l'esperit.
11: El alimento del alma, ¿no?, del espíritu. Yo creo que es algo que necesitamos como el comer o como el respirar.
12: El cultiu de l'ànima i quelcom que ens ajuda a ser millors persones i, per tant, si som millors persones, podem treballar per una millor societat.
13: La cultura és viure, és somiar, és experimentar.
14: Per mi la cultura és la possibilitat de nodrir aquesta eina que tenim els éssers humans, que és el pensament, en direcció a la llum i no a la foscor.
15: És el món de les idees, és el món de l'esperit, diguéssim, és la nostra humanitat.
16: Trobo genial, trobo una proposta molt divertida.
17: Ho trobo estupendo.
11: Me parece fantástico.
18: Es buenísimo.
19: No vas a quitarme las ganas de generar y de proponer y de hacer cultura. Bueno, ya me buscaré la manera.
20: Ahora te enseñaré cómo está la cultura.

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
1: Ah, màquina!
4: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics, camp de futbol indoor, 5.000 metres quadrats de pura diversió, Tardeo Acrokids, el primer i únic per a la mainada, amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona, a la sortida Girona Oest de la P7 i també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: els dissabtes al matí. Ràdio Vila-sacra per poder sentir.
1: És entreteniment.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Ràdio Vilasacra.
1: És que atera tot.
2: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
3: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar, taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. Aquàrium de Barcelona, estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
2: Ràdio i la Sacra de l'Alt Empordà al món.
3: En el temps.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades pel fred, però no per la calor, i el mateix passem als edificis públics. A l'Hospital d'Aran s'ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i també a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanés.
2: Quan van construir ara fa 40 anys l'Hospital d'Aran, pocs imaginaven que l'edifici hauria de fer front a temperatures més pròpies de la plana de Lleida que del Pirineu. Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Beneste e Salut.
3: Habitualment era valdran les cases, els edificis, el que se preparen és de combatre i red, no de calor, més ara, amb aquests tios que ens van arribant, ja que ho hem detectat. I l'altre problema és quan ets de just de tet, que encara hi ha més calor, per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
2: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital que haurien de començar enguany. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
4: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Bé, diu, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos. Amb els pingüinos, doncs, al principi, la temperatura dins el consultori ja serà suficient.
2: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Vila-sacra!
8: No!

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Perquè la salut importa. I per gustos, colors. El festí de Babel. Amb Valèria Obereta.
3: Venen a Alemanya només per menjar pastissos, jo penso.
4: Katja Lieske va néixer al nord d'Alemanya, a la frontera amb Holanda, i fa 6 anys que és a Catalunya.
3: Els horaris són diferents d'aquí. Esmorzem més aviat, dinem més aviat, i a la tarda, a les 3, a les 4, fem cafè o té. I amb el té o amb el cafè...

0: prens una mica de pastís.
1: Com són aquests pastissos?
0: Nosaltres tenim dos tipus de pastís. Un és un pastís com un pa de pessic, però també farcim això amb una crema, amb nata, posem una mica de fruita i tenim com una torta.
1: Pel pa diuen que també val la pena anar a Alemanya.
0: Normalment mengem un pa que no és només blanc com aquí, que és una mica més dur que el pa d'aquí, i també és una barreja de diferents farines. La farina normal, però també tenim farina d'espelta, farina, com es diu l'altra, centeno, que fa un pa molt més dur i molt més fosc.
1: I el pa us el mengeu?
0: Al matí el que esmorzem és pa amb melada, nocilla, clar. I també mengem pa per sopar. El sopar normal és pa amb formatge o pa amb embotits.
1: Avui hem començat la casa per la teulada, parlant de pastissos i de pa. Anem a les carns.
0: Diria que mengem amb varietat de carn. La zona d'on sóc jo, ja, per exemple, hi ha molt de porc, així que nosaltres mengem porc, però també hi ha vedella, també hi ha pollastre. Peix depèn de la zona.
1: Algun suggeriment?
0: Goulard, que és carn rotllada, farcida amb una mica de bacon, amb una mica de cogombra i després fregida. L'altra cosa és braten, rinderbraten, schweinebraten, que són aquests trossos de carn rostida.
1: I la verdura?
0: Patata. I ara comença les estacions més fredes, sí que mengem molt de col. Tenim el xucrut, que és una mena de col marinada que mengem tot l'hivern.
1: Un apartat especial també el mereixen les salses.
0: Es fan amb els sucs de rostir la carn. Utilitzes la verdura que has rostit amb la carn i tritures tot. Nosaltres posem una mica de farina per espessar i després ja tens una salsa que té tot el gust de la carn. Però també, com que tenim tants de làctics, fem molta salsa cremosa, no? I fem servir salses molt variades.
1: Prepara'ns un menú.
0: Primer, una amanida d'enciam o amb una mica de verdura. O el més típic de primer plat seria sopa, que també fem sopes amb nata, sopes més cremoses que aquí. Però després mengem tots junts. Mengem la carn, la patata, les verdures, la salsa, tot en un plat.
1: Bon profit, Katja.
0: Guten Appetit.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Mmm, que bo!
2: Ràdio Vila-Sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bloc de pares, amb Montse Poblet.
3: Avui parlem de...
4: Els motius pels que pot valer la pena que els nens vagin a un esplai o un agrupament. Xerrarem amb Carles Barba, vicepresident de la Fundació Catalana de l'Esplai. A partir de quina edat ens ho hauríem de plantejar?
5: Qualsevol edat és bona. A l'esplai, la vida de grup és molt important, no? Per tant, 6-7 anys pot ser una edat fantàstica per començar a anar a l'esplai.
4: I a quins nens els hi pot anar més bé?
5: Li anirà bé tant el noi i noia que potser els seus pares treballen tot el dia, que estan poc a casa i que no tenen la possibilitat, no?, ni econòmica ni cultural, per descobrir l'entorn, per anar d'excursions, per fer activitats, etc. Però també t'ho diria per aquell nen que ho té tot. Perquè aquell que ho té tot, el que ha de saber valorar és allò que no és material, és allò que no és consum, és allò que només es viu i s'aprèn amb l'experiència.
4: Carles, què trobarem a l'esplai o l'agrupament que no tinguem normalment?
5: Dur-los a un ambient sa, a passar un temps lliure sense consumir, sense estar davant d'una pantalla d'un ordinador o davant de la tele. És una manera d'estar jugant amb altres, fent amics, descobrint coses.
4: Però i si nosaltres més o menys ja ho fem, això, l'esplai li aportarà alguna cosa que no tingui?
5: La vida del noi passa a l'escola, passa a la família, però també és bo que el noi i la noia tinguin experiències d'aprendre a volar sols, no? I per tant, tenir espais on es distancia també dels pares i mares, on s'ha d'espavilar sol, això és molt educatiu.
4: Siguem pràctics. Posa'ns tres exemples del que aprenen els nens anant a un esplai.
6: Mama, on són els calçotets?
5: Autonomia. A les colònies i campaments són 24 hores que tu t'has d'espavilar. No tens la protecció del pare i la mare. T'has de preparar la roba, preparar-te per fer una excursió. Per tant, pensar que et posaràs a la motxilla, que has de portar aigua, dotar un calçat adequat.
6: Que això és meu, deixa-ho!
5: A l'esplai, per exemple, quan tu exposes un punt de vista davant del grup i, per tant, tu t'has d'expressar, has de raonar, has de argumentar una idea, compartir amb els altres i potser intentar convèncer-los de que allò que penses tu és el millor pel grup.
6: Els nens no els agrada jugar a futbol i ja no els connecta res.
5: A la societat hi ha molts diferents. Hi ha nens més grassos, hi ha nens més àgils, n'hi ha que han nascut aquí, n'hi ha que venen de fora, n'hi ha catalanoparlants, n'hi ha castellanoparlants, i per tant, aprendre a conviure amb la diversitat és molt important. Llavors, a l'esplai hi ha quantitat de situacions on es posa en valor aquesta diversitat, no?, aquesta diferència. Jo conec a l'altre i l'altre m'aporta coses diferents i tot això ho posem en valor, no? L'estimació per la diferència i per el que aporta cadascú, no?
4: Si ens decidim apuntar el nen a l'esplai, ens hem de fer la idea que a partir d'ara tenim compromesos tots els dissabtes a la tarda o hi ha altres fórmules?
5: Hi ha una gran diversitat pel que fa a horaris, i molt més ara, perquè la ciutat, la societat s'ha fet més complexa, no? I per tant hi ha esplais que funcionen, que es troba el grup el dissabte al matí, el dissabte a la tarda. N'hi ha d'altres que ho fan el divendres a la tarda, n'hi ha que ho fan els dies entre setmana, per tant aquí hi ha esplais possibles on fer activitats mentre els pares treballen, i potser el cap de setmana és quan els pares estan més amb els nanos, no?
4: Carles, ens deies en començar que 6-7 anys és un bon moment per entrar a l'esplai. Fins quan hi haurien de continuar anant?
5: A l'esplai és un procés educatiu, 18, 19, si volen seguir el procés com a monitors, com a ajudants, això ho fan molts, 21, 22, 23. Si s'hi volen dedicar professionalment, no hi ha límit.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Em posarà una canya, si us plau, amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria, el plaer d'una canya ben tirada.
2: Carrer Monturiol 2, Figueres.
3: A l'espai el temps no passa en hores, passen somriures, passen il·lusions, en emocions, passa entre i perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
4: No t'ho perdis.
5: Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana. Viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules. I omple el rebost comprant a productor. Gaudeix el doble de l'experiència amb el carnet.

0: I parlant d'emocions.
1: 91. Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
2: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
3: Escolta.
4: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
5: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
6: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen, i només qui ho busca, ho troba.

0: Sant Cugat del Vallès ha començat a donar de baixa els empadronaments fraudulents detectats l'agost passat. Una inspecció ha certificat que 322 de les 324 peticions eren fraudulentes perquè cap dels sol·licitants vivia a la ciutat. Dels 322 casos ja s'ha tramitat la baixa directa de 6 perquè s'han empadronat en un altre municipi. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha destacat que s'ha actuat amb la màxima celeritat i amb tolerància zero.
1: Hem dut a terme la inspecció dels 324 empadronaments sospitosos que es van dur a terme durant el mes d'agost aquí a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Cugat. I hem certificat que 322 dels 324 efectivament són fraudulents. Ara estem procedint a donar-los de baixa del padró de la nostra ciutat.
0: El consistori treballa en un nou protocol per endurir les condicions d'accés al padró i poder lluitar millor contra aquest tipus de frau.
1: Hem certificat que 322 dels 324 efectivament són fraudulents. Ara estem procedint a donar-los de baixa del padró de la nostra ciutat.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Aneu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-19-70-62.
3: Bon dia. És el que escolto més perquè escolta l'altre. És un avorriment. I no ens ensenyen res de bo. Ja t'hi queré més vegades.

i bona cara. I a casa seva, la millor imatge. Mobles Fàbrega. Decorar o canviar el mobiliari de la seva llar és cosa nostra. Mobles Fàbrega li dona tot. Experiència, serietat, professionalitat. A Figueres de tota la vida, Mobles Fàbrega. Visiti'ns al carrer Barceloneta 19 i Cadaqués 15. Telèfon 972 50 43 40. Recordi, Mobles Fàbrega. Els mobles de sempre i per sempre.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: Bestiari de Josep Carné, El Caragol. Tinc banyes que n'ofereixen, menjo tant de verd com puc i com una joia viva, porto un estoig al damunt. Temo sabates distretes i peus feixucs o ferrats que sabrien esclafar-me damunt la pols o l'herbam. I quan sento criatures que a la voreta o de lluny canten un caragol treu banya, mitgem moro de poruc. Bestiari de Josep Carné, El Caragol.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
1: La denominació d'origen Pla de Bages recupera la malvasia blanca roja, una varietat ancestral única de la comarca. Els ceps es van localitzar en una finca de Navàs i després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre Llubià a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial enològic i el caràcter únic, ja que només es conserva al Bages. Josep Maria Claret és el vicepresident de la DO Pla de Bages.
2: Les varietats ancestrals, les varietats antigues, són aquelles que més i millor s'ha pogut adaptar a les condicions climàtiques i d'alguna manera també ens fan especials i únics, ens identifiquen, ens donen un segell d'identitat que tenim aquí a la zona, a la DO Pla de Bages, com a varietats nostres.
1: Els primers vins elaborats amb la malvasia blanca roja encara trigaran uns anys a arribar al mercat perquè la consolidació d'una nova varietat és un procés lent, segons Carles Playà, president de la DO Pla de Bages.
3: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem malvasia blanca roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut, doncs, al Bages durant segles i que, doncs, ara les puguem tenir aquí en aquest camp experimental.
1: Després d'anys de microvinificacions i tastos tècnics, la denominació d'origen ha conclòs que aquesta varietat ofereix un perfil interessant per l'elaboració de vins blancs. La malvasia blanca roja és una varietat exclusiva del Pla de Bages i la seva expansió quedarà limitada als cellers inscrits a la denominació d'origen sota la coordinació del Consell Regulador.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
1: Continuem.

0: l'emoció.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.
4: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
5: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
4: Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
6: És
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
9: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
8: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
9: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
8: Important, en un refugi climàtic natural.
9: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
10: Quants ocells! Hi he vist tortugues!

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys t'ho esperes, tot es capgira. Però respira.
6: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
5: Perquè tot això no ho has perdut. Yeah, yeah.
7: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
8: Dilluns a les 10 de la nit.
7: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Una recomanació.
6: A veure, aquest...
7: Tingui. Vaja, ja, ja.
8: Yes, gratis.
5: Doncs som-hi.
7: Gràcies.
9: Cada hora de feina es produeixen més de 90 accidents laborals.
10: Hauríem d'haver posat totes les proteccions a la màquina. És culpa...
11: Ningú pensava que això pogués passar.
10: I ara és massa tard. És massa tard.
12: S'hauria pogut evitar.
9: Els accidents laborals es prevenen o es lamenten. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
13: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
14: Paraules de nen.
5: És Ràdio Vilasacra.
9: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
15: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Les bruixes, encara que ens fan por, també es mereixen tenir un poema. I és que els embaladits ens encanta llegir poemes, sigui com sigui. Dalt d'una escombra, dalt d'una muntanya o sota la mar salada.
16: Hola, sóc la Ikra Mokoya Ali. El poema que he escollit es diu La bruixa. Jo he escollit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els poemes de les bruixes. La bruixa. Sota una olivera seca i retorçada hi vivia una cova que ningú no sap. Diuen que hi vivia una bruixa vella vestida de negre, amb mocador al cap. Sortia de vespre, cavalant l'escombra fent de capitana, de cents raspenats. Ocells i bestioles davant seu fugien, perquè a cops d'escombra eren atacats. De tantes maleses que feia la bruixa, tothom la temia. Sols un ratolí de bigots rossos i cueta fina va dir: «Plantem cara, deixeu-me fer a mi». Mentre dormia la bruixa malvada, ratolins i rates trasbessen el pla. Van entrar a la cova i a cops de denteta, la màgia escombra van esmicolar. D'ençà d'aquell dia la bruixa no vol. Prop de l'olivera no la veuen mai, però diu la història que ara dins la cova, quan veu una rata, tremola d'esglai. Joana Raspall.
15: Moltíssimes gràcies, Ikram, per llegir-nos aquest poema tan embruixat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
16: Adeu, Embaladits.

0: I allà una panarola. I aquí una rata.
1: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972-44-72-20.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
1: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy? Com en Dalí?
2: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs. Pareu bé l'orella.
3: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vilasacra, senzillament.
4: Què?
5: Què?
6: Amb cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Milésima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Milésima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Milésima, de Freixa Rigau, Campmany.

nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
5: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
4: El sol de la ràdio.

0: 1 de Ediciones Radio.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida. Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
3: A que truco! A que truco!
1: Bueno...
4: Enguany, quasi tota la publicitat d'oferta d'estudis un cop acabada la secundària ESO anava encaminada a potenciar l'AFP, però en algunes comarques no s'hi ha destinat pels mitjans, tot i que les preinscripcions es fan amb antelació i que els centres, normalment al veure's desbordats, sol·liciten una nova línia. Aquest és el cas de l'IES Vic, on l'especialitat Cures Auxiliars d'Infermeria han rebut 137 preinscripcions per una oferta de 48. La solució per als que queden fora és canviar d'especialitat, però l'oferta existent sumades totes les especialitats no poden absorbir tots aquests alumnes que queden fora. Què han de fer? Deixar-ho córrer? No fer res? Després tothom parlem de fracàs escolar. Caldria, doncs, a part d'una reflexió, una més gran coherència i, sobretot, si es demanen per part dels centres obrir noves línies, senyors, fem-ho, i no tornem a la cançoneta dels diners, del finançament.
5: On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
5: I això?
6: Cal saber triar en temps estranys.
7: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
8: Què?
7: Busca tranquil·lament.
8: Home!
9: Sempre pots tornar a Ràdio Vilassacra.
10: No? Si no s'ho creuen.
11: Sí.
10: Si no s'ho creuen.
9: Ui! Tranquil·lament.
7: I el més important, lliurement.
9: Lliurement.
10: Lliurement.
7: Que som Ràdio Vilassacra.
10: És difícil, eh? És difícil.
7: És clar.
12: Comença a haver-hi nivell.
13: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
14: Ya veo una cosa, un coche.
15: ¿Qué cosa?
14: Ay, que vete, que vete, que vete.

0: Les vendes a domicili són lícites. Són una venda com qualsevol altra. Però recorda que si venen a casa a vendre un producte o un servei, has d'estar segur de quina empresa és. Si no estàs segur, no signis res ni donis cap dada personal. Has d'estar convençut del producte que hagi signat. Si compres o contractes un producte o servei, cal que et deixin una còpia de tot el que s'hagi signat. I recorda que quan compris o contractis un producte o un servei, tens 14 dies naturals per desistir. L'Agència Catalana de Consum, al teu servei.
1: I parlant d'emocions...
2: 51.

recuperant els sons de tota una vida de ràdio. EspaiGironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per incrementar l'eficàcia, la policia local de Palafrugell ha incorporat una unitat canina i també utilitza drons, principalment per detectar els vehicles que intenten saltar-se els controls de localització d'estupefaents que fan periòdicament durant l'estiu. El municipi multiplica per 4 la seva població durant la temporada turística i això, entre d'altres coses, genera un repunt de la venda de droga a nuclis com Calella, Tamariu o Llafranc. Per fer-hi front, es reforcen els controls, tant els accessos com els espais públics, i la pressió policial ha fet que s'estigui generalitzant la distribució a domicili. Són habitualment joves que es desplacen en bicicleta o en patinet per portar la dosi que han pactat prèviament amb el comprador. David Puertas és inspector en cap de la policia local de Palafrugell.
2: Sobretot a les platges veies que anaven de grupet en grupet i anaven oferint, i ara ens trobem això, que és molt més un delivery que t'arribes fins al lloc, ho deixa la persona que està i torna a marxar.
3: Agència Catalana de Notícies.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar, i sentir-los amb pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: El govern de la Generalitat ha multiplicat de manera notòria les subvencions destinades a RAC1, l'emissora de ràdio del grup Godó. Les dades d'ajuts públics mostren un augment molt significatiu entre el 2024 i el 2025, fins al punt que la cadena de La Vanguardia ha vist créixer el suport econòmic de l'administració amb diner públic en un 265,7% en només 12 mesos. Algú sap per què la Generalitat subvenciona una emissora privada amb diner públic? Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Produccions Grup Cultural Club.
6: Des de 1986.
7: Creant sensacions.
8: Productions. Group. Cultural. Club.

0: Això t'encantarà.
1: Vale.
2: Què és per vostè l'experiència? L'experiència modifica el caràcter de les persones? Alguna experiència que li agradaria tenir i que mai ha tingut? Ens podria explicar alguna experiència agradable que sí hagi viscut?
3: Ostres, ara sí que m'ha fotut, tu.
4: Tenim el que d'altres no tenen.
5: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
6: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors. I els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: El 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.
6: Bé, no?

0: Cal Enric, Castellfollit de la Roca.
1: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: La ràdio, quan tu vulguis.
1: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar.

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors, amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català, a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables, tot el que surt és visitable, i a més jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: crítica perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: quiere, no me quiere.
1: Nadie se muere.
0: Así está el tema.
1: ¡Qué dilema!
0: Y Joaquín, ¿tú qué opinas?
2: Això és...
3: És meravellós.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Millora el funcionament de les escales automàtiques i els ascensors a les estacions de Rodalies, segons xifres de Rodalies de Catalunya. En el cas dels ascensors, s'ha passat de només un 47% que funcionaven la tardor de l'any passat a un 86% actualment. En el cas de les escales automàtiques, aquesta evolució ha anat del 54% al 96%. El canvi s'atribueix al nou operador que es fa càrrec del manteniment, TKE, que ha rellevat l'anterior empresa, Schindler. Aquí el govern atribueix un estat del servei inadmissible. El canvi es fa per extinció de contracte i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en fa aquesta valoració.
6: Dades de projectes que potser poden semblar menors, però que van en la millora de l'accessibilitat, del servei, de la confortabilitat de l'usuari del propi servei i que en tot cas mostren com allò que dèiem fa uns mesos es va complint. Sabem que estem lluny, repeteixo, de l'excel·lència, però la millora progressiva i la col·laboració és l'únic camí.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
9: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
10: Tant si es vol com si no es vol.
8: 107 FM i punt.
11: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrells.
2: Atenció, Catalunya.
3: El festí de Babel. Amb Valèria Obereda.
4: La cuina de la Índia és molt rica, perquè allà fem servir molta espècie.
5: Kebal Singh va néixer al Punjab, al nord de l'Índia, i fa 3 anys i mig que és a Catalunya.
4: Cada espècie té una història darrere. Per exemple, el gingibre és per bo per quan tens panxa inflada o tens gas, o pebre negre, vosaltres sabeu per què fem servir. Julivert és per donar un sabor. I hi ha més espècies, com un tipus de farina, és com groc, que té un gust de conill i que és bo per quan tens un cop o tens mal de genoll o qualsevol cosa.
5: Les espècies, doncs, ens queda clar que són bàsiques a l'Índia.
4: Llavors, barregem espècie. Preparem primer salsa amb ceba, amb al, amb tot. I després de preparar tot això, i després podem pujar allà verdura, lentilla, qualsevol tipus de cosa.
5: I moltes vegades això barrejat amb làctics.
4: Pots posar dins llet o formatge o mantega, perquè em dona gust.
5: Els dolços a l'Índia també poden servir per curar.
4: Fem dolços, per exemple, arròs amb llet i sucre. I pasta, que aquí fem servir amb caldo, però allà fem servir aigua i sucre i una mica d'oli. Això només mengem quan pots estar refredat o tens mocs.
5: I encara que ens sorprengui, no a tota l'Índia es menja arròs.
4: Sud de l'Índia estan molt acostumats a menjar arròs, però part nord de l'Índia que mengem chapati, que fem servir la farina, blat, i llavors posem una mica d'aigua i farem una màcia i després preparem un chapati. És com un tipus de pizza, però molt fineta.
5: Va, i amb això proposa'ns un plat típic.
4: Es diu makidi roti sarso de sag. És la farina que fem chapati, la farina de blat de moro, i espinac i amb mantega.
2: El menú.
5: El que val en suggereix?
4: Jo preparo lentilla o pèsols amb formatge o salsa de tot el tipus d'espècie amb pollastre. La meva mare no. Ni toca el carn, ni sap, ni vol veure, perquè ella sempre pensa que tothom té dret de viure.
5: Bon profit, què val?
4: No diem cap prova. Nosaltres sempre preparem menjar i no hi ha taules, o no hi ha menjador. I llavors portem menjar, no diem que bon profit o no diem res. I després, si el deixa menjar, vol dir que no li agrada menjar. O si no té rot, aquell tipus aquí no és bo, llavors vol dir que li agrada menjar.
6: Música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa.

0: Acció.
1: Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorb fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorb, el gust de les coses bones.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
4: Vila Descans.
5: Residència canina, 10.000 metres quadrats en plena natura. Guarderia canina. Amplis i confortables habitacles individuals.
6: Higiene i desinfecció rigorosa. Vigilància 24 hores. Passeig diari i ensinistrament.
5: Carretera Pont de Molins a Cabanes, quilòmetre 2, Cabanes, telèfon 972 51 62 80 i mòbil 650 50 99 99.
7: Que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment, el moment.
1: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
2: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
7: Ens encanta conèixer racons del nostre país, siguin museus, centres d'interpretació, pobles o barris. Ens apassiona parlar-vos de visites i rutes guiades. També tenim temps per fer senderisme i fins i tot per agafar un avió i plantar-nos a algun punt del planeta. Fer viatges que volen fugir dels tòpics i dels estereotips habituals. Tot això queda condensat en tres propostes en cada programa. Les d'avui són les que presentem en el següent sumari. L'escala, vila marinera molt associada a un producte de mar, l'anxova. I d'anxoves i de l'escala parlem avui. Des del 2008, aquesta vila empordanesa compta amb el Museu de l'Anxova i la Sal. Diverses sales, activitats i rutes ens permetran tenir una visió acurada de la històrica tècnica de la salaó. La Lourdes Boix Llong és la directora del museu i ens en parla d'aquí uns minuts. A l'espai de senderisme, quarta entrega del cicle Estels del Sud. El Xavi Tions continua portant per la gran serralada del sud del país amb una acurada descripció i la seva corresponent fitxa tècnica. I als quaderns del viatger ens acomiadem de la Polinèsia Francesa i de l'illa de Raroia, que ens ha narrat l'escriptor i fotògraf Jordi Canal Soler. Avui diem adeu a aquesta illa atol amb un seguit de consideracions. Tot això des d'ara i en els propers minuts. Si no en voleu perdre detall, veniu amb nosaltres. Ens acompanyeu? Veniu? Doncs va, que marxem. L'escala, porta d'entrada o de sortida meridional de l'Alt Empordà i també de l'extens Golf de Roses, vila que disposa la seva façana marítima tradicional amb una orientació, podríem dir que atípica, ja que mira cap al nord, desafiant la tramuntana. Actitud valenta davant dels embats del vent i de la història que tant depòsit hi han deixat i que hi continuen deixant, començant per les veïnes restes d'Empúries. Però d'Empúries ja en parlarem en una altra ocasió. Avui volem referir-nos a un altre element que ha fet conegudíssima l'escala. És més aviat gastronòmic. Segur que ja l'heu encertat, oi? Efectivament, són les anxoves. Aquesta preparació de peix blau petit, principalment de l'espècie Engraulis encrassicolus, que es fa amb el mètode de la salaó. I d'això se'n parla al Museu de l'Anxova i la Sal. Es va fundar l'any 2006 i va ser el primer espai museístic municipal, abans fins i tot que el Museu de l'Escala, que és del 2018. És un equipament que reivindica que l'Escala, històricament, és la vila de més informació ha pogut aportar al voltant de la pesca i la salaó de l'anxova i la sardina, els dos peixos bàsics que se salaven i que continuen salant-se. I avui en parlem amb la seva directora, la Lourdes Boix Llong. En primer lloc, com toca, ens posa en situació.
8: Està ubicat a l'antic escorxador municipal de 1913, que es va construir en estil modernista, i com que era municipal, quan va acabar la seva funció als anys 70, doncs va quedar una mica abandonat, fins que es va decidir restaurar-lo i destinar-lo a museu. I es troba a l'entrada nord de l'escala, una mica abans, just, del camí peatonal que porta a Sant Martí d'Empúries, i que és un camí preciós d'un quilòmetre i escaig, que passa per les platges d'Empúries i abans Abans d'arribar a Sant Martí, a l'esquerra, ens queden la ciutat grecorromana d'Empúries. I bé, el fet que sigui en l'antic escorxador, que es va ampliar també, ens permet que tenim unes sales molt grans, molt diàfanes, amb el sostral, perquè és un edifici antic.
7: I ja entrem. Després de veure un audiovisual, s'accedeix a les sales d'exposició permanent. 5 en total. La primera parla de la sal, de com s'obté i de com arribava a l'escala, procedent tant de les veïnes Torroella de Montgrí o Castelló d'Empúries, com d'indrets molt més llunyans, com ara les salines d'Eivissa, Torrevella o el Delta de l'Ebre, a través de grans vaixells de cabotatge, i de com van convertir la vila en un gran centre comercialitzador. A la segona sala es parla de pesca.
8: Com es pescava a l'antiguitat el peix blau, la sardina i l'anxova? I allà és a la sala on hi ha una barca, amb una vela antiga, i aquí expliquem la pesca antiga, que era amb els sardinals. Quan aquestes barques anaven sense motor, anaven uns 5 mariners a cada barca, calaven la xarxa 2 vegades al dia, aprofitant la sortida i la posta de sol, perquè havien observat que aquest peix li atrau la llum. Fins que el tema que expliquem a la tercera sala és quan s'introdueixen a Catalunya la nova modalitat de pesca de peix blau, que és l'actual, que són les tranyines, la barca de tranyina on hi van uns 10 mariners, la xarxa també es diu de tranyina, i van acompanyades d'un bot de llums. I és una pesca nocturna. Això es fa així actualment,
7: Tècnica que es va introduir a Catalunya a principis del segle XX i que, com explica la Lourdes, segueix el mateix esquema. El peix blau, atret per la llum, neda i s'hi apropa. La barca fa un gran cercle a la xarxa, estreny la corda a sota i en queda una gran bossa. El peix capturat s'extreu i es posa a les caixes de gel directament. Seguim avançant i arribem a la quarta sala. El tema n'és la subhasta al port, atresorada per un conjunt de fotografies i objectes. I finalment, a la cinquena, es parla de la tècnica de la salaó, el procés del salat del peix. El museu i els instruments principals que el fan possible.
8: Tenim pesteres, que és el nom que tenen encara ara. Ara són d'acer inoxidable per normativa, però antigament eren de fusta, nosaltres les tenim de fusta, pesteres industrials de salaó. Són les taules o obradors, on les dones posaven les anxoves en els pots, després també es posaven en barrils i ja per exportar salada.
7: Li preguntem a la Lourdes Boix quin seria l'element més carismàtic del museu, que en una gran mesura aporta objectes donats per moltes persones i en recull també les seves històries orals. Ens n'apunta tres. Un, les pasteres que ens acaba de comentar. Un altre seria una barca amb xarxes i veles centenàries on tothom s'hi fa la fotografia. I en tercer lloc, el recipient imprescindible de la salaó, els barrils. Molt excepcionals per les seves característiques i materials.
8: L'han demanat molts museus perquè no en troben a Catalunya, és el barril de salar anxoves que eren de fusta de castanyer, perquè ajustava més. Les fustes havien d'ajustar a la perfecció, ens han dit els antics barrilers, perquè no es podia escapar ni una gota de brou. El brou és la salmorra, que és l'aigua saturada de sal, perquè les anxoves es posaven capes d'anxova a les quals se'ls havia tret el cap i la tripa, amb capes de sal, i després al final s'hi tirava el brou, si no, no s'haguessin conservat. I aquest brou no es podia perdre ni una gota, perquè llavors trenca la composició i no es conserven tan bé.
7: Barrils que s'havien de tancar per dalt i per baix amb uns arcs o cercles que, a diferència de les botes de roure per conservar el vi, no podien ser ni de ferro ni d'acer, ja que la sal els malmetia. Havien de ser, doncs, de fusta de castanyer. Aquests barrils es conserven al Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala. Són molt antics i estan fets de la mateixa manera que es feien en època romana. I ja que parlem de temps antics i de la salaó, li preguntem a la Lourdes per l'origen d'aquesta tècnica de conservació del peix.
8: A Empúries tenim la factoria de salaó del segle I després de Crist i s'han trobat amb restes de peix i sal a les parets i que salaven tonyina i feien la salsa garum, que era la manera de salar que tenien grecs i romans a tot el Mediterrani. I que ja s'han trobat àmfores empuritanes a tot el Mediterrani, el qual vol dir que Empúries exportava àmfores de salaó. La salaó comença al neolític, ja a la prehistòria, perquè és l'única manera de conservar i la més barata, perquè la sal abunda a la naturalesa. I ha continuat fins avui. És el que la manera com ens ha arribat avui, amb el brou, i ens arriba al segle XVI,
7: i arriba a tot l'entorn dels pobles de mar que conformen l'actual Costa Brava, tal i com recullen els estudis que n'ha fet la mateixa Lourdes, des de Blanes i fins a Llançà. I cenyint-nos en concret a l'escala, la salaó de l'anxova s'ha conservat per la suma, principalment, de dos factors.
8: Primer, hi havia una matèria prima abundant. Jan Josep Pla deia que el Golf de Roses era un gran viver de peix, es pescava molt. Aquest peix, clar, imagina't, milers d'anxoves i milers de sardines, no el pots vendre tot fresc, s'ha de conservar en sal. I a més, també, el fet de tenir el folí de la sal, teníem l'altra matèria primera, que és la sal en abundància, no? Ens arribava per mar. I el fet diferencial de l'escala, i que l'escala és considerada la vila de l'anxova i va tenir la denominació de qualitat anxova de l'escala de la Generalitat de Catalunya, és perquè mai va interrompre la salaó. Aquestes fàbriques ja arrenquen del segle XVI fins a l'actualitat. I encara hi són, o sigui, encara en queden 5 de les 10 que hi havia hagut.
7: El Museu de l'Anxova i la Sal és obert tot l'any. Consulteu-ne els horaris al web www.museudelescala.cat. L'accés és gratuït i s'hi organitzen altres activitats, com ara la Festa de la Sal, el tercer dissabte de setembre, concerts de música tradicional o visites guiades per tots els públics i al mòdic preu de 5 euros. Unes visites que inclouen espais molt emblemàtics de l'escala.
8: I això permet visitar l'interior, per exemple, de la casa de pescadors Can Cinto Xuà, que és una meravella, el barri vell, de dues plantes, amb tot l'aixovar, amb estris de pesca, amb la roba, decorada igual que ens han dit les dones grans de pescadors, i tota feta amb aquests objectes que ens han cedit famílies de l'escala. També tenim una barraca de pescadors a la Caleta de la Creu, tot això és el barri vell. Tenim el cementiri mariner, declarat bé cultural d'interès nacional. Les torres de defensa contra la pirateria del Pedró i de Montgó. La capella de Santa Reparada de Cinc Claus, que és la ruta Víctor Català. Sant Martí d'Empúries. La ruta de la duna litoral. La ruta dels búnquers de la Guerra Civil.
7: La Lourdes és, com dèiem, directora del Museu de l'Anxova i de la Sal i també del Museu de l'Escala. Aquest darrer, de fet, engloba tota l'oferta patrimonial al municipi i té la seva seu al centre de la vila, a l'Alforí de la Sal, un dels dos magatzems de sal que hi ha hagut a Catalunya, junt amb el de Gerri, el Pallars Sobirà. Un museu que inclou un apartat dedicat a Caterina, Albert i Paradís, escalenca coneguda amb el pseudònim de Víctor Català, que ha sigut una de les veus més importants de la literatura catalana. Al voltant seu hi ha una efemèride que, ja que enguany recordem fa 125 anys que va adoptar aquest pseudònim, Víctor Català, arran de l'impacte que en aquell temps va generar que una dona guanyés, en el cas d'ella, diversos premis als Jocs Florals d'Olot. I també hi ha una ruta vinculada a Josep Pla, qui va viure un temps a la vila. Ja veieu que tenim molts motius per apropar-nos fins a aquesta vila empordanesa.
9: Escolta els Sendes.
7: Doncs vinga, anem a caminar una miqueta, anem a voltar pel territori, anem a fer cames i anem a continuar aquesta ruta que ens està portant el Xavi Tió dels Estels del Sud. Ens estem apropant al final ja d'aquest cicle de 5 etapes en què estem voltant el gran massís del sud del nostre país, els ports. I doncs anem per la quarta etapa. Xavi Tió, què tal, com estem?
10: Ah, Maria, Déu es guard, com anem?
7: 4 de 5 avui, eh?
10: Ah, això mateix. I en aquesta quarta etapa que comentarem avui, des del punt més meridional de la ruta, comencem a anar cap a nord per anar a buscar els estrets de les gúbies del Parrissal sobre el riu Matarranya, que dona nom en aquesta comarca aragonesa on entrarem, en el tram més espectacular de l'etapa abans d'arribar a Beseit.
7: Vinga, anem a començar la ruta. El punt de sortida quin seria?
10: Doncs comencem l'etapa des del refugi de Fontferrer, on hem fet nit, seguint cap a nord els senyals del GR8, que, planejant per una ampla pista forestal, per entremig d'una espessa i humida pineda de Pinagral, amb sotabosc de falgueres, va baixant suau per l'ample barranc dels Lladres. Estem al Prat d'en Roberes, un entorn realment idíl·lic. En 3 quarts d'hora, més o menys, arribem a la Casa del Rei, és un gran i antic xalet forestal, i de seguida, en una confluència de torrentades, deixem la pista i el GR8 i literalment ens entaforem per l'esquerra a l'estret de la Coscullosa, un relativament curt engorjat, força estret, això sí, amb algun punt de 5-6 metres d'ample, on haurem d'anar en compte, sobretot si ha plogut, perquè les grans roques del llit del torrent són força arrodonides per l'erosió de l'aigua i a més estan plenes de verdet. I en sortir de l'estret, el que fem és el camí va seguint el barranc acompanyats per falgueres força altes, fins que al primer punt que creuem el torrent trobem el teix de la Coscullosa. És un arbre catalogat com a monumental, de més de 14 metres d'alt i 16 de capçada mitjana, amb un tronc molt gruixut que de seguida es divideix en tres vesses. Un cop contemplat, a poc després el torrent es va enfonsant i nosaltres mantenim l'alçada fins que ens trobem en un camí de cornisa sobre una cinglera. És una balconada penjada sobre la capçalera de la Matarranya que ens deixa veure tota la barrancada on hi ha les gúbies del Parrissal, unes formacions geològiques en forma d'agulla, degudes a l'erosió, i veiem també els estrets del Parrissal per on anirem a passar. Des d'aquesta balconada baixem de la cinglera per on anàvem, per una canal una mica dreta, fins al llit del torrent. És el pas de l'Aut, un lloc estret, un racó encaixonat d'aquesta cinglera que s'ha plegat d'alguna manera en forma de V baixa, i nosaltres des d'aquest racó, just on sortim del municipi de la Sénia, de la comarca del Montsià i també del Parc Natural dels Ports, per entrar a Aragó, a la comarca del Matarranya, i també al municipi de Beseit. Tenim per davant un petit tram obert i planer que el camí va seguint a la vora de l'encara incipient Matarranya. Se li ajunta el barranc de la Coscullosa que havíem seguit en començar l'etapa. Passem un altre tram entre agulles i parets i un segon tram relativament obert, fins que de sobte ens trobem que el riu s'engorja entre parets altíssimes per un congost estret, i l'única continuació possible són unes passeres de fusta clavades a la roca sobre el llit del riu. Són unes passeres molt modernes, amples, amb una barana, una mica més alçades que les antigues, molt més rudimentàries, que quan hi havia pluges fortes l'aigua se les enduia. Ara hi han fet una inversió considerable, un muntatge realment molt ben fet, amb mentalitat ja més d'atracció turística, fins al punt que s'ha de pagar entrada per passar-hi. Però s'ho val realment la pena, perquè és un congost impressionant amb totes les lletres, on l'aigua obert pas entre parets completament verticals d'una seixantena de metres i separades en alguns trams només un metre i mig, és a dir que estenent els braços toquem paret i paret a banda i banda. El riu va fent petites giragonses, a voltes les passeres estan penjades sobre grans tolls, i si tenim la sort de passar-hi d'hora, quan els turistes encara no hi han arribat des de Beseit, és un lloc d'una bellesa realment corprenedora. Acabats els 200 metres de congost, el barranc s'obre, hi ha un tram de camí de terra amb algun pont de fusta per creuar el riu, pel mig d'un bosc de pins, fins a trobar un segon tram de passeres, també penjades a la roca, sobre grans basses d'aigua cristal·lina de color turquesa, algun petit pont per creuar el riu, i més endavant el recorregut torna ser camí de terra, més avall es converteix en pista, passem per un túnel artificial que ens deixa en una zona de pícnic i poc més enllà al pàrquing dels cotxes on hi ha l'entrada turística. Nosaltres deixem de seguida l'accés asfaltat i prenem a la dreta un senderó marcat com a PR que puja fort i que ens du a un antic mas abandonat, és el mas de Sant Miquel, tres o quatre edificis que ens fan pensar en un mas important, i d'aquí ja només ens queda baixar per entre bosc cap al barranc de les Marrades, traspassar-lo per entre feixes de conreu abandonades, entre marges de pedra seca, i acabar d'arribar altre cop a l'asfalt de la carretera de les Gúbies del Parrissal i fer un darrer tram de 2 quilòmetres fins a entrar a Beseit.
7: Un poble molt bonic, per cert, el que val dedicar-hi una bona estona. Distància recorreguda.
10: Doncs estem parlant de 19,1 quilòmetres.
7: Desnivell.
10: 540 metres de desnivell positiu i 1.150 de desnivell negatiu.
7: Etapa de bastanta baixada. Ah, temps.
10: 7-8 hores i passarem ben bé tot el dia. A més, una estona contemplant les gúbies del Parrissal.
7: Grau de dificultat?
10: Doncs hi posaríem 2.5/5, més que rep el tram delicat del primer estret, l'estret de la Coscullosa, i d'aquella mica de baixada amb canal fins al pas de l'Ut, la capçalera del Matarrany, el naixement del Matarrany.
7: I acabem amb la cartografia.
10: Doncs tenim Estels del Sud, dos fulls del mapa que es diu La travessa del massís dels ports, de l'editorial Piolet, escala 25.000, i també tenim els webs estelsdelsud.com i també refugicaro.com.
7: Gràcies, Xavi. Fins al proper programa.
10: A reveure.
11: Sendes.
12: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui seguirem parlant de Raroia, d'aquesta illa perduda enmig de l'arxipèlag de les Tuamotu i amb tanta història per explicar.
7: Doncs ens acomiadem de Raroia. Durant 4 setmanes hem descobert l'estranya disposició terrestre d'aquesta illa i els seus paisatges. Hem conegut tot allò que la caracteritza, els mutus, aquestes petites illetes. També hem parlat de les altres grans formes de subsistència de l'illa, a més de la pesca, el cultiu de perles o la recol·lecció de cocos. Ens hem referit a l'arribada de l'expedició escandinava del Contiki fa 75 anys i de la petja que encara avui hi ha deixat. I hem fet un tomb molt breu per la seva minúscula capital, Garumaroa. Avui en Jordi ens fa un bonus track. Altres aspectes que ens agradarà conèixer dels llocs que us expliquem als Quaderns del Viatger.
12: La gràcia de la Polinèsia francesa és que tot té un aroma francès, ni que sigui perquè el seu menjar preferit, a part del peix, doncs sigui les baguettes. I allà et trobaves amb gent d'aquesta família, per exemple, amb la que em vaig estar, doncs es feia portar les baguettes amb l'avió i les congelava per tenir-les durant tota la setmana, no? Llavors, per esmorzar, podíem tenir peix, però havien tret una d'aquestes baguettes el dia abans, l'havien tallat, i a l'aturadora doncs ens menjàvem amb el pa com el que ens podem menjar aquí. El menjar no es fa pesat o monòton, és sempre diferent, no? Allà, per exemple, estan molt acostumats a menjar el peix cru. Un dels plats tradicionals és el poisson cru o lait de coco, que és el peix cru amb llet de coco, i de fet tenen els dos principals ingredients, per una banda doncs el peix i per l'altra la llet de coco, no? Que al final no és res més que el coco amb la carn blanca ratllada i allò doncs ben esprimida amb un drap en surt llet, i allò és la llet de coco que podem comprar amb llaunes aquí. I aquest plat, doncs, és boníssim i sobretot molt refrescant, no? Hem de pensar, doncs, que això, amb una temperatura de 25-30 graus, entra molt bé un peix fresc d'aquestes característiques. La beguda típica d'allà és aigua, perquè per limitacions doncs no tenen gaire cosa més, tot i que hi ha una cervesa, que és la Hinano, que és la típica de Tahití, però ells intenten, doncs, dins d'una comunitat tan petita, limitar aquest tipus d'acció, i això doncs gairebé ho fan simplement pujant els preus. Cerveses molt cares allà, l'única botiga que es pot aconseguir, i per tant doncs és només la gent ja, doncs, que ja ho tira tot per la borda, que consumeix en grans quantitats, no? Sinó, doncs, normalment o són això o, com a molt, doncs, begudes llaunades i ensucrades. La carretera més llarga de l'illa asfaltada és des del centre del poble fins a l'aeroport, que està a 100 metres. I després hi ha una altra carretera, que és una pista forestal que et porta fins a un dels extrems del moto, que és on tenen l'incinerador d'escombraries. De fet, és un forat al terra on posen allà les escombraries que han recollit durant la setmana i ho cremen, justament perquè doncs, no els hi sortiria a compte de fer-ho portar a Tahití, i tampoc no ho volen llençar al mar. Una mica la consciència sí que la tenen de que és el seu propi mar, de qui s'alimenten ells, i per tant doncs no han de llançar-hi res. El clima de Raroia, en realitat, és que és molt bo i és tropical. És un clima que té dues estacions només, seria l'estació seca i l'estació humida. L'estació humida més o menys comença a finals de novembre i arriba fins a l'abril. I l'estació seca, doncs, la resta. Però la veritat és que entre elles tampoc no hi ha tanta diferència, més que durant l'estació humida les pluges poden ser una mica més freqüents i durant l'estació seca, doncs, plou igualment, però potser no tant. I les temperatures temperatures varien doncs, molt poc entre unes i les altres. Estem parlant de temperatures que van entre els 25 i els 30, com a molt, doncs 35, però no arriba a ser unes temperatures molt i molt altes, justament perquè hi ha constantment aquesta brisa marina que fa que l'aire sigui doncs, sempre més o menys fresc. No pateixes allà, per bé que les habitacions no tenen aire condicionat, no pateixes. I l'aigua és calenteta, però fins i tot si t'hi estàs estona, al final acabes agafant fred. El moment més impactant del viatge per mi va ser arribar al moto de Tahunamaru, el lloc on havia estat la Contiki, i poder rememorar totes aquelles vivències dels 6 exploradors que havien arribat allà per provar una teoria, però sobretot per viure una experiència de les més fortes que s'ha viscut dins l'aventura del segle XX, no? I en aquest cas per mi haver estat allà i poder veure com és aquell lloc on van arribar, doncs va ser realment fantàstic. La idea d'aquest viatge va ser conèixer-ho i sobretot també veure fins a quin punt doncs, tenia sentit d'explicar-ho, no? I després d'haver estat amb ells, després d'haver vist tota la manera que tenen de viure i els records que tenen tant de la Contiki com de Bengt Danielsen, doncs el següent pas és proposar d'escriure un llibre recopilatori del que seria els dos moments d'aquestes illes, fa 75 anys i en l'actualitat, i veure quins són els punts de connexió o de desconnexió, quins són els grans reptes també de futur d'aquesta illa i per tant doncs, és on estic treballant ara actualment.
13: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
14: Compartint emocions.
15: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: s'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
1: Són la vostra festa.

0: La xarxa de comunicació local. I parlant d'emocions.
1: 14.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dos mesos d'espera a Girona i província per renovar el DNI. La subdelegació del govern a Girona ha activat un pla de xoc per ampliar la capacitat d'atenció els pròxims mesos. Augment de la quantitat de centres de culte a la província de Girona amb 6 centres, mentre que a Catalunya l'increment ha estat de 20. Dels gironins, dos són islàmics, tres de l'Església de Jesucrist dels darrers dies i un jueu. Tot i això, l'Església Catòlica segueix sent majoritària, amb el 78% dels centres de culte arreu de Catalunya i el 80% a la província de Girona. Actuen en grup en supermercats de la província per robar la bossa de mà o moneder. Aquest cas, a Torroella de Montgrí, amb el mètode de la collita, i en detenen un que queda en llibertat a les poques hores. Mentre que a l'Estartit els Mossos han detingut un altre home per un furt al mercat. Ni anar a comprar Podem Ja és queixa una clienta.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: ¡Atención! ¡Arriba el eclipse! ¡Arriba el eclipse! ¡Atención!
1: L'eclipse? Ugh. Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vilasacra i punt.
2: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit, per tant, podem estar tranquils.
3: Ew.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i apa.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Aquest any, al mes de juny, s'han venut prop de 9.500 pisos i cases a Catalunya. L'any 2007, en el boom immobiliari, van ser unes 9.700, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria de les operacions, 7.500, són d'habitatges de segona mà. L'impuls del juny fa que les vendes acumulades durant el primer semestre de l'any superin les del mateix període de l'any passat.
3: Notícies en xarxa.
4: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: I parlant d'emocions.
1: 81.
2: Vine a Empunya Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor a Empunya Brava. Comissió de Festes d'Empunya Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empunya Brava.

0: Llibres per somiar. Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books, recomanat a partir de 9 anys.
1: Llibres cada dia per somiar. Amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
9: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
10: Sempre al costat de la cultura.
11: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
12: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: ¡Atención! ¡Arriba el eclipse! ¡Arriba el eclipse! ¡Atención!
1: L'eclipse? Ugh. Parla massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vilasacra i punt.
2: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
3: Gaudeix d'un dia diferent.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Una experiència única molt a prop teu.
6: Simplement brutal.

els caps de setmana passen coses bones.

0: Ni les majories, ni lo viral, solen ser l'encertat, ni el més original. També, en això, el temps és jutge vital.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf, ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

l'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: l'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
1: Això és...
2: És meravellós.

0: tú cómo estás?
1: Yo no sé rap.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: El poder de les paraules.
4: Ho entens, oi?

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: Ràdio Vilasacra.cat.
4: Estar content sempre dependrà de l'estat cerebral de cada persona.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Lance the Bond Junior.
1: I parlant d'emocions.
2: 50.
3: Exacte.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha molta.
3: Que bo!

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Jo voldria parlar de com entenem l'error. Perquè l'error sempre s'ha entès com a algú dolent, com a algú que s'ha penalitzat molt i que s'entén com un fracàs. Jo soc metge, treballo amb persones i en la nostra feina doncs, els errors tenen unes conseqüències molt importants i això fa que quan cometis un error doncs, tinguis tendència doncs, a desanimar-te i entendre-ho com un fracàs, no? en la teva feina. Però si ets capaç de sentar-te amb l'equip, analitzar el per què s'ha comès aquest error, buscar la manera de millorar i de que aquest no torni a produir-se, llavors l'error passa de ser un fracàs a ser una oportunitat de millora a la feina i fins i tot a nivell personal.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Descobrir és el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Made in Europe.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya ha registrat 544 morts al mes de juliol que es podrien atribuir l'efecte de les altes temperatures. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i, de fet, doble la d'Andalusia, que és la segona més mortalitat. A Espanya s'han detectat 2.026 morts al mes de juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies d'aquestes persones. Això suposa pràcticament el doble que el juliol de l'any passat, segons constata el sistema de monitorització de la mortalitat diària. Aquest registre va començar a fer estadística és el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol de l'any 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

petits canvis per menjar millor. Recomanacions que t'ajuden a triar l'opció més saludable. La teva alimentació és important per gaudir d'una bona salut. Triar opcions saludables és possible. Petits canvis per menjar millor. Més fruita i hortalisses. Llegum. Fruita seca. Vida activa i social. Canvia aigua. Aliments integrals. Oli d'oliva verge. Aliments de temporada i proximitat.

0: carn vermella i processada. Aliments ultraprocessats. Petits canvis per menjar millor. 061, CatSalut respon. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Cap de setmana memorable?

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Volia dir que... Sí, expressar-me sobre el desengany. Jo em sento molt enganyat. Jo que sóc de les persones que ve del franquisme, que havia lluitat, que havia fet coses per intentar doncs, establir el catalanisme, etcètera, etcètera, moltes coses, amb la creença que una democràcia ens podia portar doncs, a un bon puesto, a un lloc. Això és una enganyifa total, perquè el que intenta doncs, és omplir-se les butxaques, com molts altres que estan fent tota aquesta sèrie de partits. La llàstima és que no puguis estar allà a rebatre. Ahir escoltava el tema del papa. Com pot ser que es gastin en aquests moments 8 milions d'euros a rebre un jefe de l'estat? Els jugadors de futbol no pot pagar un equip de futbol 1.500-800 milions d'euros per una persona. No, això, els polítics s'hi han d'implicar. Aquí no s'implica ningú. No pot ser que un número 2 d'un partit polític com el PP cobri 300.000 euros de sou anuals. I totes aquestes coses és el desengany de dir, bueno, però aquí què està passant? Vull dir, no és el que jo buscava, la meva creença política sobre la gent, sobre els polítics, els que ens tenien que governar, s'ha mort, s'està morint, vull dir, me l'estan rematant totalment, perquè deixes de creure amb ells, perquè veus que tot és agua de borrajas, quan crides a l'oposició per ensenyar-los a dir, escolta, veniu, perquè els que estan governant no em foten cas, veniu al carrer que us ensenyaré tota la problemàtica del carrer. Van vindre, van veure la problemàtica del carrer, hasta luego, Lucas.
4: Per parlar amb la ràdio
5: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
4: Calent, calent, calent.
6: Sona bé.
7: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
8: Què?
9: Que això és Ràdio Vila-sacra.
10: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
8: Jo?

0: ¡Atención! ¡Arriba el eclipse! ¡Arriba el eclipse! ¡Atención!
1: L'eclipse?
2: Ugh.
1: Parla massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vilasacra i punt.
3: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
2: Ew.
4: Al 60.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
6: Torna a connectar amb la vida.

0: tovallola que marxem.
1: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
2: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fa 30 anys que una riuada es va endur al càmping Les Nives de Biescas. Això era, és baix a la província d'Osca. En aquell desastre hi van morir 87 persones i es va evidenciar la fragilitat d'aquestes instal·lacions davant d'una inundació. Es va prohibir construir nous càmpings en zones inundables, però fins a l'any passat no es va posar fil a l'agulla per gestionar el perill en els que ja estaven fets en àrees de risc. El decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, aprovat per la Generalitat, obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ja poden exigir als propietaris que actuïn i dir-los com ho han de fer.
2: Estem avaluant si el risc d'inundació que hi ha a cada càmping es pot gestionar o no. No estem mirant tant si està o no en zona inundable, si ara, si fos una nova activitat, podria ser o no. El que estem mirant és si té la capacitat per anticipar-se a la inundació, protegir els usuaris, etc. I si en algun cas es detecta que no, quines mesures s'han d'adoptar.
1: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat tant en l'homologació dels plans d'autoprotecció com en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
3: Les coses de Palacio van despacio i en aquest moment estem exigint que vagin molt més ràpid les coses perquè necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que n'estan fets.
1: Dels 179 càmpings que hi ha a Catalunya travessats per rius o amb un riu a menys de 100 metres, només 42 tenen aquests plans homologats i 26 els han obtingut en l'últim any i mig.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Què?
6: Que això és Ràdio Vila-sacra.
7: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
5: Jo?

0: Els petits gestos de cada dia.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea...

0: 012. La millor resposta.
1: L'Aida, el cinquè, ja està tornant a cridar la seva dona.
0: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
4: Divendres 7 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
4: Dissabte 8 d'agost.
2: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
4: Diumenge 9 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
5: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
6: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Multa milionària emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. Multa milionària emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: I parlant d'emocions.
1: 21.
2: Confirmat.
3: Original?
4: Sí.
3: Única?
4: Sí.
3: Creativa?
4: Sí.
3: Entenedora?
4: Sí.
3: Divertida?
4: I tant.
3: Intel·ligent?
4: Molt.
3: Innovadora?
5: La principal.
6: A més?
7: Sensacional.
8: Ei, a l'Alt Empordà.
9: Sí.
10: Ah, quina sort.
11: Un espai de 5 estrelles.
12: Sisplau, sisplau. Abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots fóssiu fills meus. Apa.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 de novo 70 602. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dos mesos d'espera a Girona i província per renovar el DNI. La subdelegació del govern a Girona ha activat un pla de xoc per ampliar la capacitat d'atenció els pròxims mesos. Augment de la quantitat de centres de culte a la província de Girona amb 6 centres, mentre que a Catalunya l'increment ha estat de 20. Dels gironins, 2 són islàmics, 3 de l'Església de Jesucrist dels darrers dies i un jueu. Tot i això, l'Església Catòlica segueix sent majoritària, amb el 78% dels centres de culte arreu de Catalunya i el 80% a la província de Girona. Actuen en grup en supermercats de la província per robar la bossa de mà o moneder. Aquest cas, a Torroella de Montgrí, amb el mètode de la collita, i en detenen un que queda en llibertat a les poques hores. Mentre que a l'Estartit els Mossos han detingut un altre home per un furt al mercat. Ni anar a comprar Podem Ja és queixa una clienta.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
2: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
1: distrae,
3: és molt important fer-ne difusió
1: i enganxa.
4: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: t'agrada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vilasacra?
1: Caiguts del cel?
0: No! Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
1: Xarxa audiovisual local.
2: A l'Alt Empordà.
3: Bec, bec.
4: Què veus?
3: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
4: I on la tens?
3: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: Tenir cura del mobiliari urbà és responsabilitat de tots. Respecta'l. De més casa teva. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Això és...
3: És meravellós.
4: Els 60.
5: Ara, tota la música dels 50 als 70.
6: Ole. Ole. Ole.

0: capítol planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
1: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
0: Barat al forn amb verduretes.
1: Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
3: 972 51 12 68.
4: Hola, em dic Marc Peric. Ara us recitaré un poema. Podries, Joana Raspall. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diria sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra mena, més bona, potser més dolenta. T'hauries més sort o potser més pena. Tindries amics i joc d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per tenya. O aniries nu per dopar la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries, podries. Però tot això pensa que és important tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. I tot fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
5: Que bo. Mereix una cançó.
6: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
3: Ràdio Vilasacra de l'Alt Empordà al món.

0: Torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
2: Pensa en un producte.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Apuja el volum.
5: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
6: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation. Nada recuperació.

0: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
1: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
0: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.
2: Sensacions positives.

0: Quines? Qui m'ha agafat l'abric negre? Ningú? Doncs molt bé, li han sortit potes i s'han anat.
1: Encendre la tele hoy en día es un taladro para el cerebro.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Els caps de setmana passen coses.

0: 53 anys, la millor edat de la meva vida.
1: Jo tinc 73 anys com 73 roses.
2: Jo, 42.
3: Avui en faig 34.
4: Ara estaràs orgullós de la teva edat.
5: En tinc 96. Quasi 97.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
8: Què vols dir?
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Això sí.
11: És així i ja està.
12: Ui, quina joia que ve ara.
13: Tant, que Déu-n'hi-do.
14: A l'espai gironès el temps no passa en hores.
7: Passen somriures, passen il·lusions, passen emocions, passa entre i oh.
14: Perquè a l'espai gironès el temps passa en experiències.
7: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
14: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
15: 100% Empordà.

0: Ràdio.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ara farem un petit experiment.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
5: Hola.
6: Tiene 5 nuevos mensajes y 5 mensajes guardados.
7: Soc el Marí de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vilassar. Soc el Marí de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vilassar. Soc el Marí de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vilassar.
8: Sí, has escoltat bé. Ens diu que és de Santa Pau, a la Garrotxa, i segurament has escoltat ja 4 missatges d'ella on gustosament ens explica coses de pagès. Com diem sempre, a Ràdio Vilasacra, fets, no paraules. Hem superat les 3.500 trucades des del 2019.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.
3: Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.

0: aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: I agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a presó. Segons la policia, la xarxa criminal utilitzava llanxes d'alta velocitat per transportar droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar migrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i també a Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Abajas és portaveu de la Policia Nacional i explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
5: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia i, a més, era fabricada en França.
4: L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic d'aquestes persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podrien arribar a transportar-ne fins a una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i, en molts casos, també sense armilles salvavides. Durant els escorcolls a diferents immobles d'aquesta xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc i també partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera els cervells d'aquest aparell delictiu.
3: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: L'Institut Internacional de Premsa explica que, a vegades, la seguretat dels periodistes continua sent, en conseqüència, un desafiament global.
1: Un viatge en el temps.

0: Volem parlar sobre sectes, però no ens deixen dir el nom del sergent de la Secreta que avui ens acompanya per explicar-nos què és una secta. Per tant, anirem directes. Què és una secta?
1: Bé, una secta en si, d'entrada, és un terme amb el que nosaltres policialment preferim no utilitzar.
0: A les sectes no li dieu sectes?
1: No, nosaltres, per referir-nos a la temàtica, habitualment parlem de grups de manipulació psicològica.
0: Ah, val.
1: Més que res, doncs, per un tema de que el terme secta com a tal no pot tenir algun tipus de connotació determinada,
0: sí.
1: Però policialment o legalment doncs, no aporta o no clarifica exactament què pot haver-hi al darrere, ni tampoc hi ha en cap lloc de la normativa legal.
0: Doncs anem a la normativa legal.
1: Cap referència en aquest terme.
0: Doncs quina és la referència més aproximada que trobem en el que és una secta?
1: A veure, la referència més semblant que podem trobar-hi,
0: sí,
1: a nivell legal, que de fet és l'òptica, és el prisma des del qual nosaltres podem parlar, el trobem en el Codi Penal, en l'article 515.2, on parlen allà de que són il·lícits aquelles organitzacions que, malgrat tenir una finalitat lícita, utilitzen tècniques d'alteració o manipulació per aconseguir els seus fins. Llavors, aquesta és la referència que penalment consta, diguéssim.
0: D'acord.
1: I és a la que nosaltres ens hem d'atendre per poder treballar, per poder investigar sobre aquest tipus de grups.
0: Quants grups de manipulació mental tenim actualment a Catalunya?
1: A veure, és una dada complicada. Hi ha molta xifra negra en el sentit que per por, per desconeixement, en moltes ocasions,
0: sí,
1: tant afectats com els seus propis entorns, a vegades no saben d'entrada on acudir, i és un tema que inclús a vegades per vergonya, desconeixement, com deia moltes vegades, no acaba d'aflorar aquesta xifra. Hi ha estudis que parlen que podria haver-hi al voltant d'un centenar de grups i que podria haver-hi al voltant d'uns 50.000 afectats.
0: Carai.
1: Val a dir que entre aquestes xifres, aquesta dada, diguéssim, referent a afectats, caldria entendre tant les persones directament afectades com els seus entorns. Vull dir amb això que aquí, clar, hi ha moltes intencions, densitats, molts tipus d'afectació diferent.
0: Entenc.
1: Llavors, per això és una xifra molt difícil de determinar.
0: Com pot ser que una persona normal i corrent acabi dins d'un grup que el manipula mentalment? Com pot ser això?
1: Jo utilitzo una paraula molt correcta, que és un procés. Vol dir que és una cosa que no es produeix un dia per l'altre.
0: Imagino.
1: Sinó que requereix d'un temps. Aquest temps pot variar molt en funció de les característiques de la pròpia persona, de la intensitat amb què rebi aquests estímuls, amb què se li apliquin aquestes tècniques de coerció, de manipulació. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors que són els que poden condicionar,
0: sí, sí, sí, sí,
1: la durada d'aquest procés.
0: Com ens adonem que algú proper l'estan intentant manipular mentalment?
1: Doncs bé, normalment es poden observar algun tipus de canvis en el comportament.
0: Sí.
1: Determinat distanciament cap al seu entorn habitual.
0: Allunyar-lo dels seus és la base.
1: Sí, és una de les finalitats, una de les maneres, diguéssim, per poder aconseguir la finalitat
0: del grup,
1: perquè una de les característiques també que intenten anul·lar l'esperit crític de la persona. Per tant, si des de l'entorn es detecta algun tipus de canvi en el comportament d'aquesta persona i se li intenta, cridar l'atenció, dir, etc., bé, això el propi grup ho percep com un atac, i precisament és el que intenta fer, separar aquesta persona per poder-lo cada vegada allunyar més del seu entorn i que sigui més permeable a les influències, a les tècniques de manipulació del grup.
0: I suposo que són canvis notables.
1: A vegades fins i tot canvis en la manera de vestir, en l'estat d'ànim, pujades i baixades emocionals.
0: De quina manera tracteu tot aquest tema dins de la Secreta?
1: A veure, nosaltres tractem el fenomen a nivell d'estudi i de coneixement, d'una anàlisi del fenomen,
0: sí,
1: a nivell, diguéssim, conceptual, de processos, etc. Ara bé, la via d'entrada o la via per la qual ens arriba informació és a través dels diferents serveis del propi cos, cos, i moltes ocasions també doncs, a través de, per mitjà doncs, de l'entorn familiar, ja siguin amics, etc. A vegades les famílies pateixen doncs, una desorientació doncs, per manca de saber doncs, on poden recórrer, a quins llocs poden anar. Intervé a vegades també doncs, un factor doncs, inclús a vegades de vergonya o de que puguin pensar que hi haurà certa incomprensió cap al seu cas.
0: Lògic, sí.
1: És important destacar que això no ha de ser així, no és així. I llavors ens arriba a vegades doncs, la notícia a través, doncs, com comentava, d'algun familiar, d'algun amic, i llavors a partir d'aquí doncs, el que fem és parlar amb aquest entorn i doncs, fer una valoració de quina situació és la que s'explica aquella persona i a partir d'allà doncs, veure què es pot fer.
0: I podem saber algun número, alguna quantitat d'aquest any, la gent que esteu tractant?
1: A veure, a nivell doncs, d'informació, d'existència del fenomen, és un continu el treball que es ve fent. A nivell doncs, de casos puntuals en el que hi hagi, diguéssim, darrere una persona amb noms i cognoms, per entendre'ns, podríem parlar doncs, del voltant d'entre 10 o 15 casos en els que doncs, parlem amb l'entorn i, bueno, i veiem a veure en quin estat està la situació.
0: I quin tipus de persona és la que es deixa captar per aquestes manipulacions?
1: No hi ha un perfil.
0: No hi ha un perfil.
1: Diguéssim que poden haver-hi trets personals, trets psicològics doncs, que puguin facilitar que una persona doncs, en un moment determinat de la seva vida doncs, perquè estigui passant doncs, per un estat emocional doncs, delicat, doncs, després d'una ruptura sentimental, etc., diferents problemes que cadascú pugui tenir, doncs, juntament amb altres factors, perquè no podem parlar d'un únic factor, sinó d'una influència de factors, doncs entri aquesta persona en una situació que la pugui fer més procliu a apropar-se o que si algú d'aquests grups veu que aquella persona està en aquesta situació, doncs es pugui centrar en intentar doncs, apropar-se a ella i a poder aconseguir aquesta captació.
0: Aquí no parlem ni d'educació ni de situació social, no?
1: No té res a veure. Podem trobar persones des d'un nivell cultural baix fins a persones amb un nivell cultural i una formació altíssims, al més alt nivell. I pel que fa a l'aspecte econòmic, doncs igual des de gent amb persones amb molt pocs recursos fins a altres persones doncs, en una situació econòmica doncs, molt, molt destacada.
0: La gran dificultat que us trobeu a l'hora d'investigar aquest tipus de casos, quin és?
1: Bé, un punt molt complicat és la qüestió de la prova. És a dir, si ens rematem al que comentàvem abans, de que la referència que hi ha en el Codi Penal, que és el que nosaltres ens hem de remetre, parla d'aquelles organitzacions que utilitzin tècniques de manipulació o alteració de la personalitat per aconseguir les seves finalitats, demostrar això per si sol, doncs, és realment complicat.
0: Està clar.
1: Altres vies, doncs, en ocasions, dins d'aquests entorns, dins d'aquests grups, doncs, s'acaben cometent algun altre tipus, doncs, d'il·lícit, que també, doncs, pugui estar tipificat, ja pugui ser, doncs, un tema, doncs, d'estafes, d'abusos...
0: Ja, es poden provar estafes o es poden provar abusos, però manipulació mental és complicat, no?
1: És la vessant més difícil. Ara bé, un cop es pot entrar, diguéssim, per algun tipus doncs, d'aquests delictes, ja es pot produir també doncs, aquest apropament a conèixer doncs, funcionament intern, conèixer doncs, dinàmiques que des de fora doncs, són pràcticament impossibles de conèixer.
0: Doncs bé, molt interessant, no tinc més temps, però molt agraït per haver pogut parlar amb tu.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Pel record, pel sentiment, per la diferència.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Villa Sacra La Mejor, the best.
2: Sabíem que arribàvem lluny, però al cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: L'horòscop de tota la vida.
7: Àries. Els astres assenyalen que aquesta setmana tindràs un atac d'inspiració que et farà ric o rica. Porta sobre la Moleskine sempre i escriu-hi tot el que et passi pel cap. Taure. No siguis tan tossut. Per molt que vulguis, la teva companya de feina no vindrà mai a l'Helio Gaval. Ella prefereix anar de cocteleries. Géminis. Un canvi d'aires t'anirà bé per aclarir el cap. Passa uns dies a Girona i vés a veure quatre coses del temporada alta. Cranc. Vigila aquesta setmana quan triïs la pel·lícula que vols veure el dia de l'espectador. Segons quina, et pot generar un atac sobtat de plorera. Lleó. La teva addicció a les noves tecnologies pot ser molt molesta. Si vas al teatre, no escriguis whatsapps. Corres el perill de que qui tens assegut al costat et clavi una cosa. Verge. Eixample horitzons i proposa't noves metes. Potser és el moment d'apuntar-te a classes de, jo què sé, de dibuix. Balança. Controla la teva butxaca. Anar de japonès a cada àpat et passarà factura. I mai més ben dit. Escorpí, tens les energies baixes. Més val que et quedis a casa i facis una marató de Breaking Bad per compensar-ho, que per cert ja s'ha acabat. Sagitari, viuràs moments d'eufòria, sobretot si aconsegueixes entrades per alguna de les sessions que t'has marcat del Festival de Cinema de Sitges. Capricorn, a ell no li interesses. No cal que l'acompanyis a veure el futbol, vés a ballar a l'Apolo, que tu passaràs més bé. Aquari, aprofita la setmana per explorar el teu jo interior. Potser trobaràs el camí a través de la dansa. Peixos, deixa els gintònics, ja no fan modern.

0: La ràdio a la ràdio. Dies de ràdio.
1: 012, la millor resposta.
2: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
3: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
1: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
3: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
1: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: I parlant d'emocions.
5: 40.
6: Anem a temes Disney.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Nits d'amor.
10: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de Nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 9:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.
3: Atenció! Arriba l'eclipse! Arriba l'eclipse! Atenció!
4: L'eclipse? Ugh! Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me ràdio Vilasacra i punt.
5: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit, per tant, podem estar tranquils.
6: Eww! Ràdio Vilasacra des de bon matí.
7: Aquesta és la diferència.
8: Pues no me n'entero.
9: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi!
6: Ràdio Vilasacra des de bon matí.
7: Aquesta és la diferència.
9: Oh!
10: Ole!
9: Oh!
10: Ole!
11: Oh! Què necessites avui?
12: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
13: Simplement brutal.
14: Tots els nostres records.
15: Cada diumenge...
16: A poc i bona lletra.
17: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
4: Compartint emocions.
5: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
3: 31.
4: Vale.

0: I parlant d'emocions.
1: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Aquest estiu, refresca't com mai.
4: Aquabrava.
3: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
4: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
3: A Aquabrava.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Espanya continua batent rècords de població. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el país ja frega els 50 milions d'habitants, la xifra més alta de la història. Ara bé, hi ha una dada que explica pràcticament tot aquest creixement. Més d'un 20% de la població ha nascut a l'estranger i, de fet, la població nascuda a Espanya continua disminuint. La immigració s'ha convertit en el principal motor de creixement demogràfic en un context marcat per la baixa natalitat i l'envelliment de la població. Per entendre què hi ha darrere d'aquestes xifres en ple debat sobre la immigració, també volem saber què ens diu sobre la societat del present i del futur totes aquestes dades. Saludem a aquesta hora Albert Esteve, demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Albert, gairebé 50 milions d'habitants. Quin és el titular que, com a demògraf, es podria destacar d'aquestes dades?
2: A veure, doncs, que hi hem arribat, tot i que fa 15 anys no érem massa optimistes o el cap demògraf preveia arribar a aquest sostre de població, que hem arribat a una bon, diguem, velocitat de creuer, perquè Espanya, doncs, ja fa una colla d'anys que està creixent al voltant de mig milió de persones a l'any, que sembla que potser se ralenteix una mica aquest creixement, però no són mig milió, però sí que són 400.000 persones, i que això fa, doncs, que tingui a tocar, diguem, la xifra dels 50 milions, que no sé si demogràficament no és molt important, però sí que és veritat que és una xifra rodona que marcarà molts titulars, suposo, no?
1: Avui sabem que el creixement de la població es deu gairebé íntegrament a la immigració. Sense aquesta aportació, estaríem pràcticament perdent població o quedant-nos estancats?
2: Estaríem perdent població. Espanya té una fecunditat molt baixa i això a la llarga comporta una natalitat molt baixa, és a dir, que neixen poques criatures, té una població bastant envellida i tot i que tenim una de les esperances de vida més altes del món, és a dir, a Espanya es fabriquen les persones que duren més, diguem, que viuen més anys, també és veritat que tenim una població molt envellida i a mesura que tenim fem anys, doncs el nostre risc de morir augmenta i ara comencem a tenir com la tempesta perfecta en quant al creixement natural, que és molt baixa natalitat i una creixent mortalitat degut a l'envelliment i no a un empitjorament de les condicions de vida de la gent, no? Llavors això, doncs, estaríem realment perdent. De fet, quan abans deia que a l'any 2013-2014, quan els demògrafs feien projeccions, doncs nosaltres ja fins i tot no preveiem ni que s'arribessin als 49 milions ni als 48 milions i que ens quedaríem als 47, i alguna projecció que diu que Espanya, doncs, el 2050, doncs, serien unes 46-45 milions d'habitants, no? Si segueix així, doncs, doncs pot passar als 50, als 51, als 52. També és veritat que de totes les coses que s'han de tenir en compte per saber si seguirem creixent o no, la immigració és la més difícil de predir. Jo sempre dic, truquem amb un economista i que ens diguin com creieu que evolucionarà l'economia d'aquest país, com creueu que si tindrem una crisi o no tindrem una crisi, i llavors això sí que condicionarà molt l'entrada i sortida de persones.
1: Perquè, clar, més d'un de cada cinc residents ha nascut a fora d'Espanya. Això és una xifra excepcional en comparació a altres països europeus o és l'evolució normal de les societats d'Europa?
2: Bueno, és bastant excepcional i sobretot és bastant excepcional a la velocitat que això ha passat. És a dir, si tu vas a l'any 2000, fa en profeina 25-26 anys, doncs era menys d'un 5%, no? I llavors hem incorporat la immigració internacional en molt poc temps i a una velocitat, diguem, demogràficament, jo no entro a valorar si és bo o si és dolent, però sí que és poc habitual, diguem, o hi ha pocs països que creixin a aquest ritme. Alemanya, diguem, s'ha estancat, a França també, etc. I després també cal vostè diu del 20%, però com els migrants solen ser joves, el seu impacte en funció del tram d'edat varia molt. És a dir, no hi ha gaires immigrants amb més de 60 anys, persones nascudes a l'estranger, però en canvi entre les poblacions joves hi ha alguna cohort que són gairebé 50-50. I això està tenint també un impacte indirecte amb la natalitat. Què vol dir? Doncs que hi ha els immigrants, molts són jovenets, homes i dones, moltes persones estan tenint fills, i per exemple a Catalunya doncs gairebé el 50% dels naixements són de mare estrangera. És a dir, que imagineu-vos com seria el creixement natural actual, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, si tampoc comptéssim els que gairebé, per exemple, a Catalunya, la meitat dels naixements són de mare estrangera.
1: Clar, perquè moltes vegades es vincula la migració amb la necessitat de cobrir lloc de treball i també d'això que comentava ara, de garantir el relleu generacional. Fins a quin punt és imprescindible la immigració per mantenir l'economia, també l'estat del benestar?
2: A veure, jo el que sí que tinc bastant clar, que el gruix de la immigració està molt relacionada amb el mercat laboral. Les dades mostren que el 80% dels immigrants, sobretot entre els homes, estan ocupats, és a dir, tenen feina, i que no són uns nivells d'ocupació o més baixos que els de la població nascuda a Espanya. Les dades ens mostren que, per exemple, el 2012, el 2013, quan ja la recessió ja ens havia entrat, diguem, de ple a l'economia espanyola, van marxar, és a dir, molts van tornar o van anar a altres països. Per tant, el gruix, diguem, dels moviments migratoris és el mercat, l'economia, el dinamisme de l'economia. Llavors, si l'economia creix i necessita feina, doncs probablement seguiran persones i quan l'economia s'estanqui, frenarà. També hi ha immigració que ja ve, doncs, perquè si ja tens algun conegut o algun parent aquí, doncs les condicions de vida, a vegades, però normalment són millors a Espanya que en els països d'origen, i això també com una immigració, diguem, de recompanyament, de que tens xarxa, etcètera. Però l'important és l'economia. Llavors jo sí que l'economia sembla que creix i que necessita aquests treballadors. A nivell de l'estat del benestar, doncs ajuda, suposo, perquè Espanya doncs està amb rècords històrics d'ocupació, probablement la Seguretat Social també deu estar amb rècords històrics de recaptació, diguem, de cotitzacions, etc. Però, per altra banda, també és veritat que totes aquestes persones que contribueixen necessitaran també o reivindicaran els seus drets adquirits. I, per tant, que és una solució, diguem, més com a curt termini, perquè després, al cap d'uns anys, doncs, si això s'aturés, també aquests immigrants formaran part, molts tindran la nacionalitat espanyola i cobraran. Vull dir que sí que ajuda a l'estat del benestar, però a l'estat del benestar ajudaria que fos una cosa constant sempre, no? Vull dir que potser sí que, no sé si és sostenible sempre tenir aquest només per salvar l'estat del benestar, diguem, que hauria de buscar altres fórmules, però bueno, jo no hi entenc gaire amb això.
1: I les projeccions indiquen que l'any 2076 prop del 40% de la població espanyola haurà nascut a l'estranger. Anem cap aquí?
2: A veure, si segueixen els ritmes actuals, sí, clar. Perquè, com et dic, l'estructura demogràfica espanyola està sense immigració, està programada per decréixer. Perquè tenim la natalitat que tenim i tenim la mortalitat que tenim, l'envelliment que tenim. L'INE segueix pensant, o en les seves hipòtesis, d'estar parlant d'un escenari mitjà d'una arribada neta d'immigrants de 500.000 d'habitants a l'any. Per tant, això multiplicat per 10 són 5 milions, multiplicat per 20 anys són 10 milions. És a dir, que si mantens aquesta tendència cap al futur, doncs el pes de la població nascuda a l'estrangera que s'hauria quedat. I jo no faria massa titular del que pot passar al 2070, perquè això a vegades gira com un mitjó. Si veus els gràfics d'entrades i sortides d'immigrants en els últims 25 anys, doncs es comença a enlairar fins al 2008, que hi ha una punta superior a la que estem vivint ara, després cau en picat, el 2013-2014 marxen molts més dels que entren, es queda una mica estancat, llavors tenim la sotregada a la Covid, amb la Covid tornen a baixar, i ara el 2022-23-24 sí que tornem a estar, diguem, a uns nivells molt alts. Llavors jo vull pensar que en els propers anys doncs, tindrem sorpreses també en aquest sentit.
1: Albert Esteve, demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns.

0: Tu pots ser part del canvi.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere.

0: La ciència avança, evoluciona. Mitjançant noves tecnologies, l'home es va provant cada cop més a la veritat de la ciència. Al llarg de la història, hi ha hagut molts científics que han volgut aportar alguna cosa més a la humanitat, com les teories de l'evolució. Aquestes han anat canviant amb el pas dels anys, fins a arribar a la teoria que coneixem actualment. El creacionisme és una creença religiosa, segons la qual l'univers i totes les coses han estat originats per un acte creador. Va ser acceptat pràcticament fins a final del segle XIX, i fins i tot en el dia d'avui compta amb seguidors. Al trobar el primer fòssil, es va creure que els fòssils eren organismes d'èpoques passades que havien desaparegut per cataclismes. Aquesta teoria és la que anomenem actualment fixisme. Es creu que totes les espècies són immutables i fixes i que Déu les va crear tal qual són en l'actualitat. Georges Cuvier va ser un biòleg francès i pare de la paleontologia, que mitjançant l'estudi del registre fòssil va proposar el catastrofisme per explicar la desaparició de les espècies.
1: El lamarquisme fou una teoria d'evolució proposada per Lamarck l'any 1809. La seva hipòtesi afirmava que les espècies canvien i que les espècies actuals provenen d'espècies primitives avui extingides. Aquests organismes canvien degut a que tendeixen a adaptar-se als medis i sovint l'ús repetitiu d'un òrgan per assolir aquesta adaptació fa que aquest es desenvolupi. Els caràcters adquirits s'hereten i es transmeten a la descendència creant una nova espècie. Un exemple clar d'aquesta teoria és el de les girafes. La teoria explica que les primeres girafes tenien el coll més curt que les d'ara i, com que les millors fulles per alimentar-se estaven a les copes dels arbres, la part més alta, allargaven el coll i generació a generació el coll es va allargant.
2: Charles Darwin, una de les personalitats més representatives per a l'avanç de la ciència, va desenvolupar el darwinisme, una teoria evolucionista que sosté l'evolució de les espècies vives per selecció natural. És a dir, sobreviuen els que s'adapten més al medi, depenent de l'ambient en el qual es troben. El punt clau del darwinisme és l'arbre de la vida, és a dir, la idea que les diferents espècies d'éssers vius descendeixen d'avantpassats comuns. Els punts de la seva teoria són l'elevada capacitat reproductora, la variabilitat de la descendència i la selecció natural. Per demostrar la teoria del darwinisme, utilitzarem de nou l'exemple de les girafes. Ens trobem a la sabana africana, un ambient on els arbres tenen les fulles a la capçada. Les girafes s'alimenten d'aquestes fulles i es reprodueixen donant individus en diferents longituds de coll. Les girafes amb els colls més llargs es reprodueixen més i donen més descendència, ja que s'alimenten millor i són més fortes. Les girafes de colls curts acaben desplaçades i desapareixen. La teoria també diu que hi ha variabilitat en la descendència de les poblacions, és a dir, no hi ha dos individus idèntics.
0: El descobriment de 1900 sobre les lleis de l'herència de Mendel i de les mutacions i caràcters obtinguts gràcies als experiments de Weizmann són

Bàsics per entendre el desenvolupament posterior de la teoria de l'evolució. El neodarwinisme, o síntesi evolutiva moderna, és l'aplicació dels coneixements de genètica actuals a la teoria de l'evolució de Darwin. Afirma que la variació genètica de les poblacions sorgeix de l'atzar mitjançant la mutació, causada per errors en la replicació de l'ADN, i la recombinació, la barreja de cromosomes homòlegs durant la meiosi. Actualment, aquesta és la teoria més fiable, però qui sap si dins d'uns anys canviarà? Aquest és el misteri de la ciència. T'animes a investigar? La ciència avança,

0: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilias.
1: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
2: Programació.
3: Divendres 7 d'agost.
1: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
3: Dissabte 8 d'agost.
1: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
3: Diumenge 9 d'agost.
1: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
4: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
5: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
6: Voltei.

0: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
1: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.
2: Nits d'amor.
3: Amb Sexy Dream Punès, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punès i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punès.

0: nit.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
4: Senyora, el señorito usa calzoncillos cortos o largo?
5: I parlant d'emocions...
2: 67.
4: Tiki-biki!
6: Comença a haver-hi nivell.
3: No es tracta d'omplir cobertura amb bla-bla-bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla-bla-bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
7: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
8: Vinga, som-hi!
9: Hola, el meu nom és Maika i avui us llegiré el casament del llapis i la goma d'en Miquel Desclot. Un llapis de dibuixar i una goma d'esborrar van voler fer un casament que hi parlés tota la gent. Ella es va posar un barret que semblava un panellet i ella una sabata rosa que li feia molta nosa. Ell va dibuixar un convit amb xampany i gall rostit i ella va esborrar-ne un tros per poder-hi posar arròs. En ser hora de la festa, ell va dirigir l'orquestra i ella va esborrar-li un trombó que li feia mitja por. I quan va arribar la nit, ell era més llarg que el llit i va haver-lo d'estirar com un dia sense pa. Ella, amb camisa de tul, no hi podia posar el cul i va tenir que esborrar la vora per poder-lo treure fora. Ell va somiar un castell on el rei era igual que ell i ella va esborrar-ne el palau on dormia el príncep blau.

0: Estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trist.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis dir vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Iepa.
3: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: La comunicació és el combustible que alimenta el nostre cervell.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: En general, la gent pensa que vivim en un món ple d'odi i de cobdícia. Però jo no ho veig així. A mi em sembla que hi ha amor per tot arreu. Sovint no és especialment distingit o noticiable, però sempre hi és. Pares i fills, mares i filles, marits i mullers, nòvios, nòvies, amics... Quan els avions es van estavellar a les Torres Bessones, que jo sàpiga, en cap de les trucades dels passatgers es parlava d'odi ni de venjança. En totes es parlava d'amor. No ho sé, però jo crec que, si us hi fixeu, veureu que l'amor realment és a tot arreu.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Bona nit.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
2: Celebració
1: amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava.
0: No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: I parlant d'emocions.
1: 29.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Arriba el eclipse. Arriba l'eclipse! Atenció!
1: L'eclipse? Ugh! Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me ràdio Vilasacra i punt.
2: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
3: Ew! Deep it up.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 5 d'agost del 2025.
1: La Guàrdia Civil ha intervingut 127 peces de marfil d'elefants asiàtics i africans a València. Entre les peces comissades hi ha una banya tallada de més d'un metre i mig de llarg i 22 quilos de pes. La Guàrdia Civil també ha requisat una esfera d'ivori que en conté 11 més a l'interior i que està valorada en uns 40.000 euros. En l'operació s'ha detingut una dona per suposat comerç il·legal d'aquests objectes i la policia està investigant 4 persones més que també hi podrien tenir alguna implicació. Les 127 peces confiscades passaran a formar part de la col·lecció del Museu d'Història Natural de València.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Si el porto a la platja, em dirà que no fa tanta calor. A la muntanya, que encara fa fred.
2: Tant de bo tot fos tan fàcil com el car sharing de Blue Move. Reserves el cotxe, el fas servir i el tornes. Entra a bluemove.cat. Blue Move, el car sharing fàcil.
3: Josh?
4: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
5: Radio Vila-sacra!
4: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
5: Radio Vila-sacra!
4: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
6: Perquè ho tinguin en compte.
7: Amb la col·laboració de BN Group.
8: Imagina, crea, sorprèn-te.
9: Tu, que vius i estimes la música en català?
10: Em vull mullar.
9: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.

0: Es evidente que existen otros mundos.
1: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: ¡Atención! ¡Arriba el eclipse! ¡Arriba el eclipse! ¡Atención!
1: L'eclipse? Ugh. Parla massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vilasacra i punt.
2: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
3: Eww.
4: I parlant d'emocions...
5: 27.
6: Vale.
7: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: parlem avui d'agricultura ecològica. Té un impacte ambiental menor que l'agricultura convencional, però no té tanta capacitat de producció. I això fa que ara per ara encara no es contempli com una opció factible per abastir tot el planeta. I en volem parlar, com us dèiem, amb el Francesc Camps. Ell és investigador del programa Cultius Extensius Sostenibles de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Ara hem fet tota una sèrie d'afirmacions que veurem si són veritat o no, perquè de vegades doncs, corren certes informacions que no acaben de ser del tot vàlides. Tothom assumeix, o la majoria, assumim que l'agricultura ecològica té menys impacte ambiental. Això és així?
1: En general, és probable que sí, que tingui menys impacte ambiental, donat que entre els criteris de l'agricultura ecològica està el no utilitzar productes químics de síntesi, en què si aquests productes s'utilitzen malament poden tenir un impacte en el medi de forma significativa. Sí.
0: Però no hi ha allò de dir, això va bé, no utilitzar, em refereixo a pesticides, va bé per una cosa, però en canvi em perjudica una altra, perquè moltes vegades hi ha coses que aparentment doncs, sembla que són millors, però que tenen una sèrie de conseqüències que no preveiem. A priori, no és així. No utilitzar pesticides està bé sempre.
1: Està bé sempre que sigui possible. És a dir, tenim una prioritat en la producció agrícola, que és sobretot subministrar i produir aliments per a la població. Per tant, els temes de seguretat alimentària cada vegada tenen un component més important en la producció agrícola i, per tant, hem d'assegurar la producció d'aliment. Utilitzar tècniques en què, en aquest sentit, ens fan més feble aquesta seguretat alimentària perquè no utilitzem tots els recursos que podríem tenir a la mà per garantir una producció elevada i sostenible al llarg del temps, això fa que minvem la seguretat alimentària de la població si pretenguéssim que tota la producció agrícola sigués ecològica. I, per tant, jo penso que totes les tipologies de producció agrària són interessants i són importants i les hem de saber combinar per tal de poder produir els aliments que la població ens demanda i necessita.
0: Per tant, si ara volguéssim, per entendre'ns, abastir tot el planeta només amb agricultura ecològica, això ara per ara seria impossible?
1: Ara per ara seria impossible, i entre altres coses, perquè ens trobaríem que possiblement doncs, a curt termini, i això siguin molt optimistes, seria possible, però a mitjà termini doncs, les plagues, les malalties i totes les incidències que en la producció agrària hi ha podrien, en aquest sentit, rebaixar les produccions, i de fet és una de les coses en comparacions a l'agricultura ecològica respecte a agricultura avui dia convencional, doncs és menys productiva. Per això una de les coses que provoca és que els aliments d'agricultura ecològica, provinents d'agricultura ecològica, doncs generalment no sempre són més cars que els de l'agricultura convencional, i això fa, en aquest sentit, que serien més dèbils com a societat a l'hora de produir els aliments que necessitem.
0: Creu que serà possible en un futur, vés a saber quan, que tot el món s'abasteixi d'agricultura ecològica, o això no serà mai? Estem parlant per parlar lògicament perquè no ho sabem, però
1: sí,
0: per la informació que tenim ara.
1: Sí, però és a dir, la informació que tenim ara és que la població al món ja som 7.000 milions de persones, que això va en augment, i per tant pretendre que totes aquestes persones, els aliments que necessitem siguin d'agricultura ecològica, avui dia ja és bastant utòpic des del meu punt de vista. Per tant, necessitem, en aquest sentit, l'agricultura convencional, que utilitza moltes tècniques de l'agricultura ecològica i d'altres, però que sobretot ens permet una regularització amb el subministre i la producció d'aliments que tots els ciutadans necessitem.
0: I un país petit com Catalunya pot aspirar a tenir només agricultura ecològica i abastir-se només d'agricultura ecològica, tenint en compte que, lògicament, molts productes venen de fora, molts més dels que segurament voldríem, eh?
1: Sí, perquè a més, és a dir, parlant de seguretat alimentària, a Catalunya no produïm ni la meitat dels aliments que consumim i necessitem cada dia els ciutadans de Catalunya. Per tant, és a dir, ni arribem al 50% de la producció dels aliments que necessitem. La resta venen de fora. Això, amb dades de la pròpia FAO, si no arribéssim, fins que no arribem un 70% dels aliments produïts en el mateix territori, no, aquesta seguretat alimentària està penjant d'un fil i, per tant, qualsevol incidència que pugui haver-hi de conflictes a nivell mundial pot repercutir en el subministrament d'aliments a casa nostra. Això avui dia, si hi ha una part d'agricultura ecològica i una part d'agricultura convencional, ja no arribem a produir el 50%, és bastant utòpic pretendre que tota la població ens vestim de Catalunya amb agricultura ecològica.
0: Què cal perquè l'agricultura sostenible tingui més presència al territori aquí a Catalunya? Rep tot el suport de l'administració, tot el necessari per entendre'ns?
1: De fet, l'agricultura sostenible és l'agricultura que es desenvolupa avui dia. L'agricultura, la producció agrària, està en aquest sentit bastant fiscalitzada en quant a normatives i utilització de productes que puguin suposar un risc, i per tant està en aquest sentit molt, molt regulada. Per tant, en aquest sentit, tota la que es fa a Catalunya podríem parlar que és una agricultura sostenible, que utilitza unes pràctiques i unes altres, sobretot a partir del 2014, en què la Unió Europea va obligar que tota l'agricultura que es fes a Europa utilitzés tècniques de gestió integrada de plagues, que utilitzen criteris per tal de combatre els enemics naturals, doncs, de les plantes cultivades, i que, en aquest sentit, doncs, suposa una utilització racional, molt més racional, dels productes fitosanitaris que s'utilitzen. I en aquest sentit ens permeten, això que deia abans, de mantenir unes produccions, sobretot també mantenir unes rendes en el sector agrari. Pensar que les 48.000 persones que a Catalunya es dediquen professionalment a l'agricultura, doncs també necessiten tenir uns ingressos dignes perquè puguin mantenir la seva activitat i a la vegada en el futur puguin continuar, cosa que avui dia fins i tot mantenir la seva renda està bastant en qüestió, perquè hi ha determinats sistemes de producció, sobretot amb cultius extensius, que la manera de mantenir les rendes dels agricultors és augmentar la seva superfície de conreu. I per tant, doncs, suposa en aquest sentit un conflicte a mig termini sobre com es gestionarà el territori i a la vegada de quina manera.
0: Vostè justament és investigador del programa de cultius extensius sostenibles de l'IRTA. L'Institut, en aquest àmbit, quina és la seva feina? És a dir, quin és l'àmbit d'actuació de l'IRTA pel que fa als cultius sostenibles? Amb què treballen? Vetllen per tot això que em deia vostè, bàsicament, oi?
1: Naturalment, és a dir, hi ha una part, un component important del nostre programa, que és el tema de material vegetal i la gestació i comparació, doncs, de noves varietats que sorgeixin tant de cereals com d'altres cultius extensius per tal de mantenir uns nivells i mantenir i augmentar, si s'escau, doncs, uns nivells de productivitat per unitat de superfície cada vegada més elevades, que això permetin en els agricultors guanyar-se la vida dignament i a la vegada, doncs, que siguin aptes per combatre, doncs, o perquè tinguin menys incidència totes aquestes malalties que moltes vegades ens afecten i que suposen que hagin d'utilitzar productes fitosanitaris pel control de les plagues i malalties. Per tant, el tema de material vegetal és un espai important on hi estem treballant, i després hi ha tots els altres aspectes agronòmics, de gestió del conreu i la seva optimització, que també estem treballant, des de la quantificació de necessitats d'aigua dels diferents cultius, des de les activitats agronòmiques, tot el seu itinerari de cultiu, doncs, que sigui en aquest sentit més òptim, més fàcil, més sostenible, amb menys impacte. Estem treballant amb el sector agrari, doncs, al voltant d'aquests aspectes.
0: Vostè, senyor Camps, treballant per tot això, però m'ho deia vostè mateix, ni la meitat del que consumim a Catalunya ho produïm aquí.
1: No.
0: Suposo que mentre hi hagi gent que vulgui o vulguem menjar cireres o alvocats tot l'any, malament, no?
1: Bé, això és una miqueta, això sí que no és sostenible. Això directament ja podem qualificar-ho d'una pràctica de consum no sostenible, pretendre alimentar-nos de tot tipus d'aliment a tota època de l'any. Això no ha sigut mai. Senzillament, la generació actual es pot plantejar aquestes coses degut a l'abaratiment del transport mundial, però això ocasiona molts altres problemes que tots en som conscients i que afecten doncs, el canvi climàtic, l'augment de carboni a l'atmosfera, etc, etc, que fa que hàgim de mig termini o curt termini redreçar aquestes pràctiques que com a consumidors doncs, es fan.
0: Uh-huh. Creu que a les escoles i als instituts, de la mateixa manera que es parla molt de drogues, d'educació sexual, d'educació viària, caldria aquesta educació que enllaça moltíssim, com vostè em deia, amb la crisi climàtica, és a dir, doncs, explicar a les criatures doncs, això, que no es pot menjar de tot en qualsevol dia de l'any perquè no és sostenible. S'explica això prou a les escoles? Hi ha moltes campanyes, però suposo que incidint amb els més joves es podria fer més feina, o com ho veu?
1: Jo penso que és una qüestió bàsica d'educació doncs, en els nostres joves. No sé si això ha de recaure a les escoles o ha de recaure directament a les famílies de transmetre aquests valors doncs, a les noves generacions. Però és evident que això s'ha de transmetre i a la vegada s'ha d'inculcar en que la natura té els seus cicles i els sistemes agraris tenen els seus cicles i que saber-nos i adaptar i saber conèixer i respectar és la base per viure en convivència doncs, amb el planeta i amb tots nosaltres.
0: Uh-huh. També té molta raó, que tot ho fem recaure a les escoles i les famílies també hi tenim molt, molt a dir.
1: Sí, jo penso que hi ha un component d'educació dels joves que els pares i mares no podem delegar a les escoles o no hem de delegar a les escoles perquè ens pertoquen directament nosaltres.
0: Evident. Francesc Camps, investigador, com dèiem, del programa de cultius extensius sostenibles de l'IRTA, que és aquest Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Gràcies per explicar-nos una mica tot això i moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Manolo, que llegamos tarde!
2: Apunta bé.
3: La música de la teva vida.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Per mi poder celebrar aquest 30è aniversari és un honor, i més doncs fent la vista enrere i recordant, perquè jo per exemple ara tinc 37 anys, però recordo perfectament el que feia fa uns 20 o uns 22 anys. Jo sempre estan allà, i jo penso que s'ha convertit en un centre de referència per totes les persones ara com per totes les que hi van anar passant tant. I per tant, amb aquesta celebració que veus, retre un homenatge a totes aquelles persones que han pogut passar i han pogut participar d'una manera o d'una altra durant aquests 30 anys.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. Bona nit. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web nutrisport.es.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions,
0: 55.
2: Exacte.
3: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
4: El secret de l'amor.
5: Hola,
6: Àngela, d'on truques?
5: Bueno, ara de l'autopista.
6: I quin és per tu el secret de l'amor?
5: Doncs em sembla que és important conservar cada un una mica el seu territori. Poder fer moltes coses junts, però tenir cada un el seu espai vital, de fer coses diferents, sense l'altra persona, per, no sé, per poder tenir una vida pròpia també, que no estiguis dependent de l'altra, no?
6: No perdre la individualitat.
1: Suposo que això de l'espai vital, Àngela, és una mica metafòric, no? Perquè amb
5: metafòric, les... és a dir, vull dir, tu poder... estàs amb la teva parella, però tu pots viatjar amb uns amics i, bueno, que tot es porti una mica... Una mica així, no? I no perdre... I també no perdre... O sigui, no perdre aquest punt de... No sé com dir-te, de...
1: D'independència.
5: Sí, aquest puntet que dona també joc que l'altra persona sigui també interessant, no? Per les coses que fa.
1: Deia això de metafòric perquè amb les dimensions que tenen els pisos actualment tenir un espai vital per cada un és complicadet, eh?
5: Metafòric, no, que tu puguis... Vull dir, no centrar-te tant en la teva parella que no hi hagi res més a part de vosaltres dos, m'entens?
1: Molt bé.
6: Gràcies per trucar.
5: Això és important. Vinga, gràcies.
6: Adéu.
0: Fas un sopar amb nosaltres?
7: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
7: Sigues intel·ligent.
8: Fes volar la imaginació.
0: Sí. Eternament.
7: Ai!
0: L'opció dels que en saben.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Entra la música i tu...
2: La de les sensacions.

0: Historia de la radio.
1: Historia de la radio.
2: Pareu bé l'orella. Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
3: No sabeu l'alegria que m'acabeu de donar. A veure, jo sóc oient. Us he assaborit i moltes vegades he disfrutat tan especial. Tota aquesta sensibilitat et fa recordar molt que dic avui sí, que truco, no me'n puc estar. Tan dolça, tan maca, tan entranyable, tan sensible, m'acabeu de fer tan feliç. Fins, no, no, no, meu nen petit, que demà has d'anar a l'escola. Fins, no, no, no, meu nen petit, fins, no, no, digue'm bona nit. M'ha fet tan feliç que dic que avui sí que he de trucar. Admirable ben, Xavier. Gràcies per la il·lusió que ens dones.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara?

0: Busques feina? A Randstad t'estem buscant. Si estàs interessat i interessada, entra a randstad.es o descarrega l'app de Randstad Girona. Randstad, partner for talent.
1: 100% Empordà.
2: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-510452.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: La nit.
2: Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.cat.

0: tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprende.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Incendis forestals que amenacen la natura, però també cases i propietats. Per poder cobrar l'assegurança, cal tenir la pòlissa en regla i revisar-la cada 4 o 5 anys per tal d'evitar sorpreses d'última hora. Maria Gómez.
4: Uns focs que cada cop són més virulents i més freqüents, però des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, el seu president, Francesc Santa Susana, no creu que les pòlisses canviïn per adaptar-se a aquesta nova realitat. Sí que es podrien incloure nous riscos.
5: Què sí pot passar? Que, per exemple, tens una casa de fusta al mig del bosc, en lloc de pagar 500 euros en paguis 1.000. És un risc agreujat, però difícilment no tindràs cobertura. Agreujat sí, vol dir que pagaràs més prima si el risc, evidentment, és un risc superior a lo que és l'estandardització.
4: En cas d'un incendi, qui paga sempre és l'asseguradora, perquè no és un fenomen climàtic atípic, com seria, per exemple, un terratrèmol o uns aiguats. Amb la Dana de València va ser el Consorci de Compensació, una companyia estatal qui va assumir les despeses que van superar els 4.300 milions d'euros. Si perdem la casa per un foc, l'assegurança sempre respon, però cal tenir la documentació en regla i actualitzada.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

En els temps actuals, totes les veus són importants, fuig d'aquells que volen acaparar l'espai que ens pertoca als demés. Avui dia, els protagonistes al cinema. Aquí, les persones primer. Fes-te sentir. Missatge de veu al WhatsApp 648 65 26 21 o missatge al 972 51 12 68. A nosaltres sí ens interessa el que tinguis que dir.

0: Al Pirineu de Lleida, al petit poble de Montcortès, hi ha un refugi per a cavalls on poden retirar-se quan ja són massa grans i no serveixen per a competir. Un ramader és l'encarregat d'aquest asil per a cavalls on es donen unes bones condicions de vida en els seus darrers anys. Pepa Santgenís.
1: Montcortès és un poble que només té 20 habitants al Pallars Sobirà, però té un entorn idíl·lic. I en aquest entorn, a tocar del llac de Montcortès, hi ha un refugi molt particular per retirar cavalls. Són animals que ja no són útils als seus propietaris per diferents motius i aquí els jubilen amb molt bones condicions. Viuen en plena llibertat les 24 hores del dia i els seus cuidadors s'encarreguen que els cavalls tinguin una vida agradable, amb bones condicions físiques i mentals. El Pere Casas és el director d'aquest centre anomenat Cavalls Guacan.
2: La part principal aquí, el que més potenciem és lo que és el retirament de cavalls i el que es diu un pupilatge també. Agafem sobretot cavalls grans o cavalls lesionats que la gent els vol retirar perquè ja el cavall no es jubila, un cavall no és com una persona que arriba a una edat i es jubila, és una cosa dels propietaris que el cavall ja no li funciona per lo que el vol, per muntar, per saltar si concursa o per lo que sigui, s'ha fet gran o està lesionat.
1: Actualment aquest refugi ha una vintena de cavalls procedents de diferents països.
2: Mira, tinc cavalls retirats hasta de la República Txeca, Formentera, de Manresa, de Barcelona, de Madrid.
1: La majoria d'aquests cavalls són de particulars, però també n'hi ha de genets professionals que ja no serveixen per competir. La relació entre el cavall i el seu propietari no acaba quan els porten al refugi de Montcortès.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicarà.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Thank you.
1: I visca la ràdio.
2: Aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?
3: I parlant d'emocions.
1: 30
4: nits d'amor.
5: Amb el suport de sexydream.es.
6: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: Rubí Violet Payne Scott, la primera radioastrònoma. A l'Austràlia dels anys 40, època en què les dones patien una gran discriminació i tot just naixia la radioastronomia, va aparèixer una dona amb ganes de canviar les coses. Una feminista lluitadora i una científica revolucionària. Ruby Violet Payne Scott va ser una física pionera en el camp de la radiofísica i de la radioastronomia. Ruby Violet va néixer el 1912 a Grafton, Austràlia. Ja de ben petita va manifestar unes aptituds per la física i les matemàtiques. Gràcies a això va aconseguir beques per estudiar a la Universitat de Sydney. Allà, superant dificultats com ser l'única dona de la classe, Ruby es va graduar en física amb honor a l'any 1933. Va seguir amb els seus estudis en un centre d'investigació del càncer, on va estudiar una nova tècnica per combatre aquesta malaltia, la radioteràpia. També va estudiar el magnetisme terrestre sobre els éssers vius. Gràcies a aquests treballs va obtenir el màster en física el 1936, però les oportunitats per a la promoció acadèmica o científica de les dones de l'època eren nul·les. Va seguir estudiant i va obtenir el diploma d'educació el 1938, que la va permetre treballar com a professora de ciències. Més endavant, va aconseguir una feina en una empresa de tecnologia i comunicacions com a bibliotecària, però gràcies al seu gran potencial va passar de bibliotecària a radioenginyera. En poc temps, essent l'única dona en aquell lloc de feina. I durant la Segona Guerra Mundial va ser contractada en un centre estatal que desenvolupava radars defensius contra possibles atacs japonesos. Un cop acabada la guerra, el seu grup de treball es va dedicar a la radioastronomia, concretament a l'estudi de la radioastronomia solar i la seva relació amb les taques i les erupcions solars. Es va convertir en una veritable experta en aquest camp. A més, va dur a terme una tècnica novedosa, la interferometria. A més, també va ser una gran activista feminista, atea i comunista. Les dones patien una gran discriminació i va lluitar molt per la igualtat. Ella es va casar el 1944 en secret per no perdre la seva feina, ja que la llei no permetia que les dones tinguessin un lloc de treball permanent en un servei públic. Finalment es va descobrir i el 1949 va perdre la feina. La seva carrera va caure en picat el 1951 amb 39 anys quan va néixer el seu primer fill. Les ajudes i baixes per maternitat en aquella època eren impensables i es va veure forçada a escollir entre la investigació o la família. Va morir el 25 de maig de 1981, 3 dies abans de complir els 69 anys per culpa de l'Alzheimer.
8: Simplement brutal.

0: internet.
1: Queda't amb el millor.
2: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
3: Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: Arriba la Ruta del Xató.
6: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
5: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
7: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
8: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
9: Pessigolles.
10: Des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Yolanda, xarcutera a bon preu i esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir al màxim el seu gust.
11: Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans.

0: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.
1: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.

0: I parlant d'emocions.
1: 15. Connecta't al territori. Volem compartir petons que connecten.
2: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
1: Connectem petons.
3: El secret de l'amor. Manel, 70 anys. Adelaida, 68 anys. 46 anys casats.
4: Jo era un grup d'amics i llavors, doncs, amb el nostre grup vam anar a la platja i allà un noi del nostre grup coneixia amb un altre grup. I d'aquest grup estaven uns a la platja, a dintre de l'aigua, i els altres a la sorra, i de dintre de l'aigua va sortir el jove. I jo en aquell moment, quan el vaig veure mullat i així, vaig pensar: ai, quin noi més lleig. I aleshores me van presentar com a Pegaso, perquè ell treballava a la Pegaso. I tots els de la colla, en vez de dir-li Manel, Pegaso, vine aquí, Pegaso, vine allà. I durant molts anys era el Pegaso.
5: Ella tenia 16 anys i jo en tenia 18. I quan ens vàrem casar, ella en tenia 22 i jo 24.
4: Em va demanar per sortir. Jo vaig tenir una miqueta de dilema, perquè al mateix època que ell se'n va declarar un altre xicot per carta, que era amic seu.
5: Estava molt sol·licitada en aquell temps.
4: Resulta que vaig arribar a casa meva, va fet un mar de llàgrimes, i la meva mare em va dir: però què et passa? Dic que no sé quin triar. I no me n'arrepenteixo. Ens donàvem la maneta i anàvem pel carrer, però quan arribàvem al barri ens deixàvem anar a la mà perquè dins ens veiés. Llavors, si volies fer un petonet així esporàdic, havies d'estar una miqueta amagadet. Vull dir, és molt diferent, i la llibertat que hi ha avui en dia la desconeixíem, a part de que nosaltres també, sincerament, tinc que dir que érem en qüestió de el que hi ha avui en dia d'amor i d'estimació i tot això, eren completament analfabets.

0: Maruteca de la ràdio.
1: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
2: I xim-pum.
3: No sona. Ressona. Ressona. Ressona. Ressona.
4: A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Veno.

0: Bona nit. Doncs així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.
1: I parlant d'emocions...
2: 18.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Hi ha molts tipus de parelles. Els que dormen junts, els que dormen en llits separats, els que s'adormen al sofà. Hi ha els que abans d'anar-se'n a dormir es diuen t'estimo. Els que fan la cullereta, els que es toquen una mica amb els peus. Perquè si hi ha res que fa únic l'amor, és que té formes infinites.
1: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En l'últim any, les averies dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una averia. Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. La via que acumula més cotxes averiats és la Pesat, amb 500 turismes aquest any, amb un increment d'averies respecte als primers 7 mesos de l'any passat del 40%. Pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58, gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. La falta de manteniment i la calor són els factors més determinants. I és que, tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
2: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
1: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renova urgent del parc de turismes a Catalunya. Segons la patronal automobilística, en DAC, la majoria d'edat dels cotxes catalans és de més de 14 anys.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
4: Comalleu!
2: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
6: WhatsApp.
7: No sabem pas la sort que tenim a l'Empordà. Heu estat mai a la Segarra? Allò sí que és una comarca de pagès i no la nostra. És bo recordar que tenim molta sort. El White Summer Market, us agradi o no? A la Segarra és impossible. Una ràdio també seria impossible a la Segarra. Per no parlar dels festivals estiuencs de música, les fires i festes variades que ens omplen els mesos de calor. La discussió entre ecologisme i creixement urbanístic que per força hem tingut ens ha servit per alertar dels perills i en molts casos s'han traspassat. Ja coneixem tots algun nyap urbanístic que ens hem degut de menjar amb patates. Però l'augment de població i d'ingressos que durant anys va portar i segueix portant el turisme ens permet tenir uns serveis i una oferta de lleure que qualsevol comarca de pagès no seria possible. Som en un lloc que sense tenir les molèsties de la vida urbanita tenim molts dels avantatges de la ciutat. Ja sabem que l'estiu es fa pesat, que s'hi concentren el 80% de les activitats, ja sabem que tota la xoriçada, amb perdó, quan arriba omple qualsevol racó, però la bellesa del nostre entorn i la tranquil·litat que ens dona l'Empordà la resta de l'any no es paga amb diners. Bé, sí que es paga amb diners, amb els diners que any rere any i per acumulació ens deixa el turisme.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
8: Repetiràs.
9: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: És la llei. És la llei. És la llei.
1: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
2: Metge forense, qui ho és? Respon Jordi Medallo, director de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.
3: Pues bé, un metge forense és un llicenciat en medicina que aprova una oposició convocada normalment pel Ministeri de Justícia i que forma part o entra a formar part de l'estaf professional dels instituts de medicina legal que hi ha a les comunitats autònomes.
2: Quina feina fa?
3: Tot el que és autòpsies per morts violentes o sospitoses de criminalitat, és a dir, la patologia forense, les visites de valoració del dany corporal lesionats en el servei de clínica microforense, la visita per fer informes psiquiàtrics tant de l'aspecte civil, incapacitats, internaments involuntaris, com de responsabilitat criminal en l'aspecte penal, de la valoració d'incapacitats laborals.
2: Com es tradueix aquesta feina als jutjats?
3: Tota aquesta activitat pràctica porta aparellada normalment que al final d'un reconeixement, al final d'una visita, al final d'una autòpsia, al final d'aquests informes, tens que informar als jutges o tribunals en els jutjats d'instrucció, penals, audiències.
2: On està adscrit el metge forense? Al partit judicial?
3: Els forenses actualment ja no estem adscrits al partit judicial. Estem adscrits principalment directament a l'Institut de Medicina Legal. L'Institut de Medicina Legal de Catalunya s'ha dividit en subdivisions, per tant, hi ha metges que pertanyen a la divisió de Tarragona, per exemple, i no a altres, i dins de la divisió a àrees territorials. Això dona una visió molt més àmplia que el que era la medicina forense i abans els instituts de medicina legal.
2: Els metges forenses poden treballar per un hospital, per exemple, o tenen incompatibilitats?
3: No poden tenir una altra feina, per dir-ho d'aquesta manera, la pública. Poden fer medicina privada, però fora de l'horari de l'Institut de Medicina Legal, o també la docència.
2: En resum, un metge forense és un facultatiu que, després de superar una oposició, pertany a l'Institut de Medicina Legal. S'ocupa de fer autòpsies per morts violentes, visites de reconeixement per valorar danys corporals i incapacitacions, o fer també feines de toxicologia al laboratori forense. Presten declaració al jutjat d'instrucció i en els judicis. A Catalunya hi ha uns 200 metges forenses.
4: Que bo!
5: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí sensació.

0: siguis on siguis, seleccionem amb molta cura el que volem compartir amb tu.
1: Amb tu i els teus. I els teus.
0: Amb tu i els teus sentiments, els teus records, les teves vivències i sensacions.

0: defensa de les persones.
1: Queixa't i tens tot el dret.
0: Síndic, el defensor de les persones. 900 124 124.

0: tireu bé l'orella. La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, és que estic escoltant la ràdio i ja va molt desfassat. Hola. Bueno, és igual, no passa res. Sí, a casa on no hi ha pa, tothom té raó.
0: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Xerrac.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del senyor.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 25.
3: Epa!
4: Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que mai.
5: Nits d'amor.
6: Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere. És que és la pregunta autèntica. Jo vaig preguntar si creuen en l'amor. Si realment pensen que l'amor existeix. Si em poden dir alguna pista, si això és veritat o no. Vinga, qüestionem-ho. Foli, foli. Creus en l'amor?
7: Hombre.
8: Hombre, sí.
6: Sí?
8: Jo sí.
7: Sí. Sí, sí, sí, molt. Amb això, si he de creure, si no malament. Amb l'amor.
6: Has tingut una història d'amor de fa poc, encara amb la perdures?
7: Sí, sí.
6: Com es nota la garganta.
7: Eh? Que sí? Sí, sí.
6: I què tal? Explica, explica detalls, vinga.
7: No, no, no, però molt bé, molt bé.
6: Sí?
7: Sí, sí.
0: Un viatge en el temps.

0: Amb el lema EP, gràcies per no deixar rastre, l'Ajuntament i els comerciants volen agrair la col·laboració a totes les persones que es comporten de forma responsable i cívica, tenint cura dels seus animals i alhora conscienciar aquells propietaris per tal que compleixin amb les seves obligacions.
1: Continguts en xarxa.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 29 de gener del 2024.
1: Parlem ara de la problemàtica que hi ha per una cinquantena de cabres assilvestrades a la Vall d'Aran que, sense cap control sanitari, campen des de fa mesos en una zona muntanyosa del municipi de Bossòst. Ajuntament i Consell General en cerquen els possibles propietaris.
2: Segons ha pogut constatar l'Ajuntament de Bossòst, este ramat assilvestrat tindria el seu origen en unes cabres inicialment identificades que s'haurien reproduït a la zona sense cap control. El consistori i el Consell General alerten del risc sanitari que estos animals poden suposar per a les explotacions ramaderes locals. Òscar Llobero, cap dels agents de Mia i Ambient de la màxima institució aranesa.
3: Són craves que són assauatjades que porten temps en Asuna, que baixa també a la carretera Nacional 230, que poden provocar accidents. No han cap tipus de sanejament ni control veterinari, que això compromet molt a la fauna domèstica, a la fauna salvatge del nostre territori, derivant amb enfermetats com pot ser la tuberculosi o la brucel·losi.
2: L'Ajuntament ha publicat un edicte per cercar els possibles propietaris. Montse de Burgos n'és l'alcaldessa.
4: En aquest moment està mala de mura de que apareix que els propietaris d'aquestes craves. No sabríem exactament si la quantitat de craves que hi ha no controlades, quines suposi que sí, que en el moment que les poguessin capturar o que les poguessin detectar, els propietaris actuaran com a tal, però que hi ha quantitat enorme de craves que no estan senyalitzades ni que estan controlades.
2: Tal com determina l'edicte, si el propietari no apareix, s'hauran de capturar o sacrificar els animals.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpadel.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't a roigsat.com.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
2: Mare meva, quin somni.
3: Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
4: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Josh? Hi.
6: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
7: Radio Vila Sacra!
6: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
7: Radio Vila Sacra!
6: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
8: Perquè ho tinguin en compte.
9: Amb la col·laboració de BN Group.
10: Imagina, crea sorpresa.
11: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius...